0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una hora i mitja, Nil, el Barça depositarà el trofeu de campió de Lliga i també de campió de la Supercopa al Museu del Club.
1: Al museu, a partir de 2:15, Juste, Hansi Flick i Ronald Araujo faran l'entrega del títol de Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. I a les 2, renovació de Hansi Flick en un acte privat que es farà al despatx del president Laporta. Per tant, es confirmarà aquesta renovació de Hansi Flick.
0: Per tant, avui, a 2:15, 1:30, el president, entrenador i capità deixaran ja els trofeus de campions de Lliga i Supercopa al Museu del Club i després ja oficial es formalitzarà la renovació de Hansi Flick. I abans de parlar de Lewandowski i del seu comiat, el Nil Solà acostuma a entrar a l'estudi i així en veu baixa xiu-xiueja a l'orella.
2: És una paraula molt maca, xiu-xiuejar.
0: Alguna noticieta. Sempre porta alguna cosa a la butxaca.
2: Una coseta.
0: Alguna cosa a la butxaca.
2: Què tens avui? Què tens?
0: De què va estar especialment pendent ahir Hansi Flick, a part del partit, òbviament, i va quedar gratament sorprès?
1: D'un jugador del Betis, que precisament agrada molt a Flaky, que de fet Flaky em va preguntar per ell abans del partit, Abde. Ahir Flick estava molt atent al rendiment d'Abde. És veritat que no era d'entrada molt fan de poder fitxar Abde fa unes setmanes. La situació és aquesta, així explica, però ahir va quedar molt i molt satisfet amb el rendiment d'Abde, a qui va estar molt i molt atent, que va portar de bòlit durant una bona estona a Jules Koundé, que li va forçar la targeta groga. Per tant, atents també al futur d'Abde. Recordem que el Barça ha de fitxar una extrema esquerra i el Barça té el 20% dels drets del futbolista, si no vaig equivocat. Per tant, ahir Flick atent i sorprenentment content amb el rendiment d'Abde.
0: Té una clàusula de 70 milions d'euros. Sí. Abde, s'han interessat per ell equips de la Premier. El Barça només té un 20%,
1: només té un 20%
0: del jugador.
1: Només té un 20%. És veritat que també aquí hi ha l'altra part, que si el Barça fes el pas endavant, el jugador també ha de veure si vol o no, perquè és veritat que busca continuïtat, però ahir Flick va quedar molt content amb Abde, clàusula de 70 milions. El Barça té el 20% del futbolista i un dels altres que s'ha d'estar molt atent. Avui, precisament, parlant amb gent de l'entorn de Betis, explicava que la frase que fan servir allà és que va volant.
0: Abde. Va volant, no, ha crescut com a jugador. A mi ja m'agradava el Barça.
2: Sí, a mi també.
0: I té aquest punt de carrer que sí, m'encanta. O sigui, Abde, a més, ja he explicat algunes anècdotes, que em van explicar quan estava...
1: Ha madurat, ha madurat bastant.
0: És boníssim.
1: Home, 9 gols i 8 assistències aquesta temporada de Lliga.
2: Aquest any, 14 gols, 13 assistències, entre totes les competicions, de les quals, com diu el Nil, 9 gols a la Lliga, 9 assistències, ha crescut, ha fet una gran temporada, i el Barça, que busca en aquest càsting d'aquest doble davanter que ha de fitxar, el nou i el jugador de banda, doncs em semblaria una opció a tenir en compte.
0: Sí, veurem què és el que passa, El que expliquem al que t'hi jugues és que Hansi Flick ahir va estar pendent d'Abde.
2: Tampoc va ser un gran partit d'Abde.
0: I va acabar gratament sorprès.
1: Va quedar gratament sorprès.
0: Sí, però els entrenadors entenc que a vegades veuen coses que nosaltres no veiem.
1: Totalment, el perfil que vol per l'extrem esquerre és un jugador agressiu, que vagi endavant, que te treballi, que sigui vertical, i si algú té aquestes característiques, doncs és Abde.
0: La notícia és aquesta. A partir d'aquí veurem què és el que passa i el que ens toca és analitzar. Tu el fitxaries, Abde?
2: Jo, home, depenent del preu, però em sembla que sí, per què no? És un jugador que a més tindria ganes, vindria amb fam, té marge de creixement. Si a Flick li agrada, el beneïm.
0: Mira, ja que ha estat puntual i ja s'asseu a la seva cadira. Àlex del Mas, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Molt bé. Sobre Abde, jo fa algunes setmanes que vaig dir que em sembla un perfil molt interessant, però per moltes coses. És a dir, el Barça entenem que ha de destinar tots els esforços al que seria el relleu de Lewandowski, no? Aquest davanter que ha de ser un primer espasa. Per tant, veurem el que li queda per al segon davanter, no? Però em sembla que per un segon davanter, per un davanter que no ha de venir a ser titular a priori, que t'ha de poder ocupar les dues bandes, que ha de ser, sobretot jo crec que és molt important que sigui un bon regatejador, perquè el Barça ara mateix només té la Lamine Yamal com a bon regatejador, Abde compleix totes aquestes característiques. Per tant, a mi em semblaria bé, jo ja fa algunes setmanes que deixo caure el seu nom, no només hi ha ell, però entenc que compliria tots aquests paràmetres.
0: L'Àlex del Mas ja està assegut a la taula, sí, a la seva cadira. Els altres tertulians també han estat puntuals. El que passa és que el Jofre ha vingut al bar i ha anat de bar en bar a buscar cafès i ja torna a estar aquí als estudis de Ràdio Barcelona.
2: Passa allò que queda una cadira buida, que són dos, ni ell,
1: ara marxo,
0: perquè un és el Jofre i l'altre és el Moixés Hurtado, que ha entrat somrient perquè, clar, ens catxondejàvem d'ell quan deia allò de que l'Espanyol acabaria a Europa. Exacte. I a l'última jornada resulta que l'Espanyol està salvat i té opcions d'anar, sí, a Europa.
2: Ja ho va dir, ja ho va dir.
0: El futbol està
2: ja
0: boig.
2: Ja ho va dir.
4: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit. Rafinha preparat per picar la falta frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! El curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Valle.
5: Marcó el campeón, marcó el capital, marcó Rafinha, marcó el Barça.
4: Mira que recupera la pilota Rafinha, frontal de l'àrea.
5: Ui, que error del Betis, balón para Rafinha, Rafinha a la media luna, le va a pegar Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol. De Rafinha, que fa el segon del Barça.
5: O capital quiere acabar la temporada por todo lo alto, el error grosero del Betis. Vigolea o capital, vigolea el Barça.
4: Cancelo.
5: Su última aparición en el Camp Nou, veremos qué le depara el futuro. Lo celebra el portugués, que saborea el momento, manos al oído.
4: Al minut 74 de partit, Barça 3, Betis 1.
0: O capità Rafinha, Flaqui, que va fer dos gols. Per cert, que tu sempre dius a Rafinha o capità, i a Fermín, el soldadito de Flick, vas escoltar divendres que li agrada, que li diguis el soldadito de Flick.
2: Doncs ho celebrem, ho celebrem. Sort que no va dir que no li agradava, perquè l'haguéssim hagut de canviar ràpid.
6: Exclusiva, per certo. Epa! Please don't go! Please don't go! Abbiamo l'exclusiva, molto importante. Il Barça planteggiandosi la repescazione di Abde. Il futbolista del Barcelona, Betis, una 20% del Barcelona. E il Barcellona può repescare Abde, il futbolista del Betis, 20% del Barça. Please don't go! Esclusiva mondiale!
0: Sì,
6: mondiale.
0: Già preso sta pigiant.
2: Mondiale.
0: Va, mondiale. La notícia mondiale, del partit més enllà de la victòria, que ara analitzarem, del Barça contra el Betis. 3-1, amb dos gols de Rafinha, un de Cancelo, el del Betis de Isco de penal. Ho heu escoltat el muntatge del William, la narració del Flac i del Santi Ovalle. La notícia, el protagonista va ser Robert Lewandowski.
1: Sí, el protagonista va ser Robert Lewandowski.
0: Ara no sabia, has tingut una desconnexió mental.
1: No, ara no sabia si estava esperant. No sabia si estava esperant que Jofre valorés a Lewandowski. Un Lewandowski que...
0: Aquest moment de Abde és boníssim. Sí, cosa que m'encanta.
7: Me
2: no recordava que allargava tant el Pues. Sí, sí.
7: No sé si parla molt bé.
0: Sí, el Lila ha fet un altre.
7: El millor moment d'Ante aquest.
1: Pensava que li preguntaves a Àlex Amas.
0: No, però és un tio molt natural, que te parla tal com raja.
2: Home, fa poc li van dir que sortia de l'entrenament del Betis el dia que va dir que el pollastre de la Copa Afri. Van dir, oi, que al final eres campió. Ah, sí?
1: La mateixa inconsciència segurament que té quan juga i li va bastant bé. Robert Lewandowski, clar protagonista d'ahir al Camp Nou. Durant el partit no, segurament no va poder brillar i ens vam quedar sense l'últim Lewandowski del senyor Flaquer, però després del partit va estar bé i va reconèixer que una vegada culer, sempre culer.
8: Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Va, que ja sé que us està passant a tots que
2: passa.
0: Després escoltarem el Bermúdez.
9: Sí. Ah. He preparado de carto, carto de comiata, de mi para los culos.
1: Robert Lewandowski, que ahir s'acomiadava, en el comunicat va fer una frase que ha agradat molt, dient que ha tornat o retornat al Barça on li pertocava, una frase que ja va dir en el dia de la seva arribada.
10: Soy consciente que es el momento de que el Barça vuelva a ser el club ganador que siempre ha sido históricamente. Por eso estoy aquí, para ayudar a devolver al club al lugar donde se merece, ganando el máximo de títulos posibles.
1: Aquest era Robert Lewandowski en el comunicat que va fer el Barça en la primera entrevista que va fer com a jugador blaugrana. Després del partit, evidentment, també li van preguntar a Hansi Flick què és el que ha de tenir el nou que vingui per substituir Lewandowski.
11: From everything. You know, it's easy to say ha de tenir de tot, tot i que sigui molt fàcil dir-ho des d'aquí. En Robert és un jugador molt especial, ha estat el millor davanter del món els últims 10 o 15 anys, i no és fàcil trobar algú com ell. Crec que qui vingui haurà de tenir la nostra filosofia, haurà d'estar connectat amb l'equip, però sobretot ha de marcar gols, perquè al final és la feina del nou. Això és el que volem, però això ja és feina de Deco.
12: Yeah, it's all about scoring goals, and this is what we are looking for, and it's Deco's job.
1: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
12: Now we have clear how we want to do it. So
11: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer, i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
1: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ell en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant, i tenia aquestes paraules després del partit.
13: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y, como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final, él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol. Y como te digo, una pena que se vaya, porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
0: Lewandowski marcha del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides. 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça, també 3 Supercopes, una Copa del Rei, Flaki amb totes les finals guanyades al Madrid.
2: Al Madrid, sí, sí.
0: Que això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
1: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final. Això.
0: Felicitats, perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla, òbviament, per una qüestió econòmica, però també perquè ha vist, en altres casos, que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
1: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció, i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
0: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció, tot i estar a Aràbia, ha passat amb altres casos, com Cristiano Ronaldo, Laporte, molts futbolistes, Cancelo també, que va continuar en Portugal, i que el viatge és més curt per a la família, ja sigui des de Barcelona o Polònia, Aràbia, que no pas als Estats Units, on també tenia propostes un Robert Lewandowski, que ens va dir el president Joan Laporta al Que t'hi jugues, el volia renovar una temporada més, però, com has anat explicant, la proposta concreta formal no ha arribat. Entenc que, com hem comentat, Flaki, perquè el Barça també pensa que s'ha de buscar un relleu i que Lewandowski és millor que marxi ja. I el que diuen, no?, que una retirada de temps és una victòria.
1: S'ha donat a entendre per les dues parts que segurament la continuïtat no era el millor. Jo insisteixo que crec que també ha sigut important Lewandowski en aquest sentit de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla, i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
0: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no?, però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era diguem-ne, separar camins i no passa res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial. La temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres, al costat de Lamine i de Rafinha, va ser una temporada brutal. Crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions. Però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça, d'haver complert la missió, i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava que potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
0: Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, contento.
2: Feliz.
0: Tranquilo. Ara parlarem de l'Espanyol, però abans de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és el quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Clar. Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski. Sí.
9: ¿Quién es esto?
15: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau, és a dir, jo recordo la temporada després de Xavi que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que et diria top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
0: Muy.
14: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante, y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces la palabra profesional. A nivel de top... Yo creo que a nivel de datos está muy arriba. A nivel de estética, a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos. Y sí, también diría que entre los 8 primeros, quizás.
0: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això li dedica la seva del Masterclass.
16: Del Masterclass.
0: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
3: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22... Jordi Alba, 34. Mig al camp, amb Busquets, 34. Gavi Pedri, 18 i 20. I després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havien i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
0: El més important per això de Lewandowski han estat els gols.
3: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23, les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte, perquè les seves freqüències encara són molt bones.
0: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
3: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients, és a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc, etc, però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid i contra l'Atlético Madrid que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
0: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant, ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
3: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva, eh? Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat respectivament a les seves 4 temporades 46 partits, 49 partits, 52 partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que s'anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
0: Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Un moment, Jofre, no pots començar a riure abans del gag del Bermúdez.
9: Llorando ya.
2: La música ya.
16: Li veig la cara, la li veig la cara i ja escolta la veu.
9: Lloración de fuerte.
2: Lloración.
9: Hi, culos. Es mi momento de momentación es terminada. Y me voy con sensación de que trabajo es cumplido. Vosotros habéis tratado a mí como uno más de la familia. Y estoy muy contento con Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones sí, muy fuertes, igual sí. Porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITV. Sí. Si marcho ahora, estoy de más contentación, porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo. No leyendo de fútbol, sino leyendo de no leyendo de...
15: La carta.
9: Exacto.
0: Leyenda.
9: Leyenda, este. Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona, soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete, y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazos de cabronos. Yo vengo en peor momento posible. Sí. Más agradecimiento falta para mí.
2: Sí, señor.
9: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer, Ana, sí. Llorando. Porque tiene...
0: ¿Y les nenes?
9: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de digestir. Hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillón. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terayuro, me ha dicho Cubarcilla.
15: Vuelve el Pau, vuelve el Pau.
0: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou... Les explica el Fermín Suárez.
17: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts. En una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que juga al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 20-21 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits, i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
0: 19 partits, 19 victòries a casa, eh? El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica. No havia passat mai a la Lliga.
15: Intractable, eh? No parla molt bé de l'equip.
0: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant, eh? 21 i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, eh? Marcar sí, gols de
2: dos
0: falta.
2: Dos seguits, no ho recordàvem, això.
14: I 10 goles en contra, solo... Ostres, en casa...
0: Home, és que Joan és mucho Joan, eh?
14: Sí. Han
15: fet un salt.
0: Lo dejaste crec. Bendecido tú en el fútbol base del Español.
15: Dos.
14: Bueno, se bendecía el solo, Sí, sí.
15: Però han fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb, amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
0: El del davanter.
15: Exacte.
3: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però, en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta. És molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i, tot i així, no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de, cert, de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig del camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal... Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.
0: Aquesta reflexió crida l'atenció, eh? El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
3: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar... Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria super ben coberta, que no la tenia, té un Eric García que ara és un, diguéssim, un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
15: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només endavant, sinó a venir Mundial pel mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
0: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
18: La festa de comiat de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán.

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Juste, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opcional.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de prèvia al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem. Crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí,
2: no?
3: és necessari que...
0: I Flick signarà fins al 2028 més un més opcional.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de prèvia al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem. Crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí, és necessari.
4: Sí, no?
3: Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León híbrid, pues vas a Cupra, que también di motor, que ahora ho faré en català i tot.
5: Ah, què dius ara?
3: Que tenen unitats en stock noves en entrega immediata.
1: Això és molt important, sí. Lo de l'entrega immediata, perquè clar, depèn d'on vas a comprar un cotxe i tardes 3 mesos o 4 a tenir-lo.
3: Imagina't que tu querés a Julián Álvarez i te lo traen en marzo.
5: No,
1: si fitxas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues como Cupra, lo mismo. Si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a Mendiferes Model Cupra, unitats noves per endur-te a casa con muchas posibilidades, ¿eh? Que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulgui. Cupra Letament i Motor, que és el teu concessionari Cupra, a Balmes, a Mallorca, a Barcelona.
1: Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraríeu per la davantera? Quin jugador compraríeu per la davantera?
4: A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: El delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
2: Pero que si ve a Rebre despresa hasta arriba al área, ¿no?
1: Sí.
3: Porque la intención ya estoy yo.
1: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
2: Pero que no tenés un delante que tú fácil. Es que sí.
1: Bueno, no, porque él hace el tercer hombre, hace el apoyo, Lewandowski te lo ha hecho. Cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara, y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
2: ¿Lewandowski tú a Fed?
1: Sí, por supuesto, siempre.
2: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
1: Harry Kane,
3: ¿crees
1: Harry
3: que Kane, Harry Kane, tú,
1: por supuesto.
2: A ver, sí, podemos dejar Harry Kane. Yo fui el mismo Harry Kane.
1: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
2: ¡Pero hola!
1: ¿Qué dices? ¿Alguna vez en esta mesa Harry Kane?
2: No sé. Pero flaqué, pero ¿cómo puedes decir que no? Si voy a decir 50 vegades, Harry Kane, que es el nuevo
4: suyo.
2: Claro,
4: me ha mirado raro.
3: Es que Jofre, ara té por del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, perquè, clar, pot quedar un Moisés, Harry Kane, Jofre Micautadze.
2: Clar, clar. Si podem anar per Harry Kane...
4: Però quant costaria Micautadze?
2: No sé.
5: Seria el més econòmic.
4: Un valor de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
2: Pues 20, posa'm 20.
5: A veure, a mi em sembla que el nou davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamin va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
6: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamin, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
2: No,
5: algú sí. Que pot decidir, no?
2: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamin a curt termini jugarà dins...
5: No.
2: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
5: Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo Lamin encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar... És a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamin pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era aquí Tiqué. Que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
2: Si et gastes molts diners...
1: Jo crec que l'altra posició, que nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
2: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta, si surt algun, potser encara més, que estaria bé.
7: ¿De qué estás hablando?
2: Però...
7: No me toque la nariz.
2: No,
7: però lateral derecho.
2: Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamin amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí, Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
3: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
8: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
4: Anna Palet, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Plaqui.
4: Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
9: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça enmig de la qual es van recordant el discurs cap a l'afició.
10: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven. Hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
9: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip. De moment, Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
4: 28 anys, senyor Griezmann, quan va venir massa, eh? Courtois converteix...
3: Què has volgut dir amb això, Flaqui?
4: Que no era

0: estat jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois es converteix en copropietari de l'Extremadura.
3: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a Primera Federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
3: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa. Ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient, Aitana, que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olympique de Lió. Demà una jugadora de l'Olympique de Lió estarà al que t'hi jugues.
3: I una del Barça, ja t'ho avanço, també.
1: Ah, ja l'has tancat, també.
3: Hi ha una del Barça, també,
1: no
3: tancada
1: per demà. Palet. Home, sí, demà una jugadora del Barça i una del Lió.
3: Sí,
1: la del Barça
3: llàstima...
1: l'acabes de tancar ara mateix.
3: Sí, sí, sí.
1: Perfecte.
3: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, tu, quin cartell en setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
4: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la penya amb un gran Ricky Rubio va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, perdó, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del que t'hi jugues, ho ampliarem. Però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a les portes de la jubilació, com estàs, sí, a poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac,
4: sí,
1: deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet...
4: Oh. Quina mandra. No, no, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Vull dir, però què està passant?
4: No sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir, després de dos anys sense títols, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà marxant a final de temporada, com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
4: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. Capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquest moment, no? Vull dir, clar, és que... No sé, no? M'entens? Vull dir, em sembla que la decisió està presa, però, en fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquesta no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i li diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Bueno.
1: Seria un gir de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
4: Sí, sí. Bueno, és que, clar, és que pensa que el directiu responsable és Cisco Pujol.
1: Perquè Josep Pujol ja està revelat.
4: Sí,
1: relevat.
4: Sí, bueno, revelat i relevat. Les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Cisco Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
4: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no... La veu que té, no sé la veu que té, Cisco Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, però sí, perquè la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
3: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
5: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
6: Hola, què tal? Com estàs?
7: Hola, Marcos.
1: On ens portes?
6: Bueno, a Portugal.
1: Ah, home. Parla de Mourinho.
6: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te vas.
8: Bueno, depèn.
2: Això vol dir que he imitat molt bé Mourinho, perquè ha volat amb Marcos López.
7: Sí, sí.
8: Depèn.
1: Sí, perquè la imitació ha estat del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Ojo, Bermúdez, que encara...
0: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
0: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
6: Vale,
0: puedes decir quién es Pedro León.
2: Puedes
0: decir quién es Yesiano, es Maradona. Si ahora veía venir y más Antuano lo van a tratar como si fuese Garrinche.
6: ¿Quién es Antomeana?
0: ¿Quién es Antomeana? No sé. No veo la luz del sol cuando estoy ahí.
6: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero según este diario prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El Récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de 2 temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a Bola, dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui són els detalls de l'oferta de renovació que el Benfica correcte li ofereix a Mourinho, al diari Abola. Sí. O sigui, allà pressionen per a que Mourinho es quedi.
6: Correcte.
1: Per cert, dimecres, okay, que t'hi jugues especial, sí, des de l'hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació i, si ho preferiu, ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, 606-32-72-11, 606-32-72-11, i ens poseu quanta gent vindreu a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
0: I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
0: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 606-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, que t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la Cadena Ser. El Marcos, entre altres,
2: serà
1: hi serà.
2: Sí, sí.
0: Va estar? Pues ja li diré coses.
2: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Forniés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Forniés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA. Té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Forniés.
1: Molt gran.
2: Molt gran.
1: El Miqui. Sí, gràcies, Xavi. 12:54.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
7: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
1: Al YouTube del que t'hi jugues, també el de Carrusel i el del diari, es teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del que t'hi jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
9: A Instagram sí que tenim sorteig, i és sorteig important, perquè clar, divendres vam tenir el que t'hi jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
10: I una promesa per acabar, si guanyes la Champions amb el Barça.
11: El que diguin als comentaris. Bona, coses que pugui fer.
9: Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, @ que t'hi jugues. La gent ha de fer dos passos. Ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
9: Correcte. Ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. Oh. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la samarreta dels campions, eh?
9: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça i que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, ja que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamín i el Caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos, @ketijugues...
1: A Instagram.
9: A Instagram, i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora, i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del Keti Jugues. 606-32-72-11, què diuen els oients?
0: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
12: Ai, culots, ara és el moment d'estar con la caña i atento pa pescar. El delantero del que baje a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqui, hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marc Cucurella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, aquí, coses... sí que ho té clar, aquest oient.
0: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaqui diu que 28 anys, no sé quantos...
13: Pots marxar d'un equip com un senyor, com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge amb molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit, com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan, tan lleig que, bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
2: Sí.
1: O era el pal cap a tu, Flaqui, d'aquesta oient? Deixo 2 minuts per reflexionar.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaqué.
6: Una i quatre, Flaqui.
7: Al Què t'hi jugues ens divertim.
8: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: I al tanto que avui el Seixó va a dues mans.
7: Sí, sí, sí. Sí. Doncs sí, sí, sí, perquè avui m'emporto dues coses al voltant del Gran Premi de Motos ahir a Montmeló. En primer lloc, la decisió de continuar la cursa després de dues banderes vermelles i de l'accident d'Àlex Márquez i Johan Zarco. Hi ha moltes opinions al voltant de si era necessari continuar després de l'esgarrifós accident de Márquez, amb la meitat de cursa ja disputada. I la segona qüestió, per mi encara més greu, el diari El Mundo va publicar una foto d'Àlex Márquez inconscient damunt la gespa. El mateix equip de l'Àlex, Gresini Racing, va fer un tuit per denunciar la manca de respecte envers el pilot. Sembla, això ho dic jo, que tot s'hi val. Sens dubte, el gran premi de MotoGP més accidentat dels que s'han fet a Montmeló.
6: D'aquí una estona també ens interessarem per la salut d'Àlex Márquez, que afortunadament ha quedat en un ensurt, l'han hagut d'operar, però dintre de la gravetat, òbviament, no és res que ens hagi de preocupar. L'accident va ser terrorífic, el d'Àlex Márquez ahir al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. És la 1:06, per cert, ho he explicat al bar, Flaqui, però com que el que t'hi jugues també s'emet en vídeo, que sàpiguin els oients que la samarreta que porto és un regal de l'Adrià Soldevila, que ha actuat aquest cap de setmana a Mallorca, amb Balena. I a Mallorca hi ha una llibreria molt famosa, molt coneguda, que es diu Rata. Té unes samarretes, una de les quals el Soldevila m'ha regalat, se n'ha comprat una altra per a ell, i és la reivindicació de la cultura, perquè en aquesta llibreria diuen que si hi hagués un apocalipsi i el món s'acabés, l'últim que s'extingiria serien les rates i la cultura. Per això es diu Rata, la llibreria aquesta tan coneguda de Mallorca.
7: Ben trobat, bona troballa.
6: Aviam, Moisés, ens ho has avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat i amb encara possibilitats, oi, Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
9: Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
10: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que ja hem ballat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
9: Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip, el que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
11: Lo hemos pasado fatal, creo que desde aquí pues dar un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores, al final los que jugamos somos nosotros.
9: Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González, diu el tècnic de l'Espanyol, que ell se sent amb forces per seguir.
10: Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
9: Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
2: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
6: Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
9: Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
6: És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
12: Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
6: Una carambola
12: con Rubi, que nadie se esperaba, ya es la última jornada y todo el mundo allí, oye, que no tenemos clasificado para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro es que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro Español, o sea, ayer después
6: de la
12: victoria contra el Atlético en casa. Que
6: es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
12: Bueno, totalmente, sí, sí.
13: A mí, gracias.
12: No, digue.
13: Que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment perquè perd valor. Per què li demana perdó Romero a l'entrenador? Que passa que ha fet alguna cosa malament? És a dir, aquí han patit tots, però ho dic amb totes perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara... O sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui. No s'ha de demanar perdó per res. Vull dir, aquí sí, tothom ha patit i ells els que més.
12: S'ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar. Yo estoy con Jofra, que si tú das lo máximo, no hay que pedir perdón.
6: Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
12: Sí, o si no, yo lo entiendo lo de Romero, es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando, imagino, pues que... Yo creo que Manolo, al final, ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Mm. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido, desde que ha venido él...
13: Ha sido la causa.
12: Nunca se sabe. En el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace... Pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
6: ¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
12: Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa. Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que... No, la gente de fuera podemos dar nuestra opinión.
6: No vols mullar.
12: Sí. Yo he dicho que Manolo me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día de Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gustaba el equipo, se le veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
6: buena.
12: Por tanto, que decía lo que tenía que decidir.
6: Vale,
12: pero a mí Manolo me ha gustado.
13: A mí me agradaría que seguís, pero una cuestión personal, creo que es un tío que me té molt guanyat. Diria que no seguirà, em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
6: No, voldries que seguís, però creus que no ho farà.
13: Exacte.
14: A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Ampeix. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons... a portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs, també caldria un canvi a la banqueta. Però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
15: Mira, jo he salvat l'Espanyol, a mi deixeu-me en pau. si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però me lo decís ja, o sea, sin tocar los huevos. A mi, si m'heu de fotre fora, em foto fora, si voleu que segueixi, segueixo, lo que queráis. Jo he salvat a l'Espanyol 2 anys...
13: Tu fíjate que és aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que
15: el tio m'ha dit. Us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia, coses males. Todo que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat 2 anys seguits porque estaba Manolo González.
16: Puta. Bien, bien. Alex, estoy como un toro.
15: Mira, he posat...
13: Totes colors.
15: He posat hasta llums sí, de cortocircuito.
12: Alex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí en... No está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
13: Sonant,
12: yo en Formentera lo vi este verano. Y fui a saludarle, le dije... Digo, hola, mister. Digo, jugué en Girona contra ti. Os eliminamos con...
6: Ah, sí, se lo dijiste.
12: Sí, sí, sí.
6: Que, Dios, ¿te reconoció él?
12: Yo creo que él dice que sí, pero yo creo que no.
17: Y él, sin decirle nada, me dijo, ya el Presi que ya va a vender jugadores, está a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir.
12: Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena... Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas.
6: Sí, sí.
12: ¿No?
6: De hecho, la saca mejor si no hay inversión que cuando la hay. Sí. ¿No? Porque la sala está para allá a Valencia.
13: Si es entre Bordalás y Manolo...
15: Lo que tú digues.
16: Puc tirar-li una maldat al Moi, que em fan arribar?
6: Sí.
12: Jo tiraré otra luego, eh?
16: Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Sadar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
6: Es que flaqui en malo.
16: No és meva, però m'han demanat que no digui...
12: És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad...
6: Ah, pues
12: a lo mejor no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide, oye, por favor, respeto y tal, y yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
6: A ver. Espera, que me aparto.
12: El Girona que está ahí.
16: Pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
12: Girona que está ahí en el meollo, yo creo que el Barça también el otro día en campo del Alavés podía haber hecho un flaco favor ganando al Alavés.
16: Sí, però ja dije que...
6: No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
16: Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les errades pròpies.
12: A favor, ¿cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
16: Va guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió.
12: Sí, jo també.
16: No crec que el Girona pugui, o l'Espanyol, no crec que ningú pugui... És que hem baixat per culpa del Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
6: Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa que només li val guanyar.
16: Sí,
6: si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
18: Hola, sí que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
15: No em trenguis a mi les bromes.
6: Sí, que anava un gag del mig.
15: Anava a fer jo un gag.
6: És que l'Àlex també és molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mal temps. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lukman, i porta 7 jornades sense guanyar, eh? 7 jornades sense guanyar.
18: Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
19: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza. porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
18: Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
16: Serà setmana de nervis, serà.
6: Home, home, i tant.
14: Home, és que...
6: Dissabte, eh?
17: Eso es la
6: Girona, ell.
17: Dissabte, la tensión.
6: Dissabte a les 9 de la nit.
18: Sí, senyor.
12: Però que jo crec que los nervios tienen que intentar que sea tensión, pero esa tensión que no se convierta en nerviosismo, ¿no?
13: Que t'enconxeixi la cama, no?
12: Sí, exacte.
14: Però és que són... És que per als... Que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
13: Arriba a l'última jornada.
14: S'ho has cagat.
13: És el pitjor.
16: Però vaja, bueno, també estarà cagat l'Elx.
14: No, no, està clar, està clar. Per això serà molt important.
13: Més que el Girona.
14: Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar, i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife, ells van amb inferioritat al marcador, i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
6: Jugaràs Tuani? Que és la clau. Si jugaràs Tuani o no jugaràs Tuani.
16: Una estona, segur.
18: Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus, perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fix a les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat, amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves, perquè hem d'esperar que baixi la inflamació, i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria a Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds, i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
6: El Girona juga la salvació a casa, a Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat; si empata o perd, a segona, eh? I pendents de Francesc i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys. Estuani, sí, sí, farà 40 anys al mes d'octubre.
18: Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà. O sigui, és la gran esperança, perquè, clar, el Girona juga sense nou, i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol. I si no fas gols, està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
6: Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
13: Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però esperem que diumenge la cosa hagi...
6: Bueno, serà dissabte.
18: Serà dissabte.
13: Ja, i diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
6: Que hagi baixat no de dissabte.
17: Ja ressaca, no?
18: És una final. Que, sí. Final.
17: Sí, sí.
18: Com dieu aquí els catalans, no tinc por, aunque que també dieu aquí, estic una mica cagat. Sí. La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
6: Com també ha dit l'Àlex.
18: Efectivament.
6: T'ha trepitjat el gat.
18: Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blin, que és un central que quan corre cap a defensar se sent això. I també del Witzel, que quan corre a defensar se sent el mateix. I que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre li dic eterno Gazzaniga.
17: Eterno.
18: Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga... sempre les passem canutes, cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir: "Hombre, Eusebio." I vaig dir: "Què?" I em diu: "Ja lo entenderás." I jo, pues vale, pues ja,
12: Pues hasta luego, Mari Carmen.
6: Antón Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
6: Hay que ponerle una sonrisa a tiempos difíciles, en aquest cas pel Girona. Igual que en el Madrid, salvando las distancias, ¿eh? A ver, por partes, porque te íbamos a preguntar primero por Mourinho, pero cambiamos el orden, ya que s'ha fet oficial, el que més o menys sabíem tots, que Carvajal se va.
20: Sí, es una salida que lleva televisada desde que se fichó a Trent Alexander-Arnold. El Madrid buscaba un recambio en ese lateral derecho y por ese motivo fichó a Trent Alexander-Arnold. Y hace aproximadamente media hora el Madrid hacía oficial en su página web que despide este fin de semana a Dani Carvajal como leyenda del club. Su último partido va a ser el sábado a las 9 ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. Él quería quedarse, él quería haber jugado más. Su relación con Arbeloa en este último tramo de la temporada ha sido mala, pero acepta, ¿no?, esta salida en plan leyenda, como le pasó a Modric, como le pasó a Carlo Ancelotti. Creo que es mejor una salida así que una como la que tuvo, por ejemplo, Sergio Ramos por la puerta de atrás. Así que Dani Carvajal, después de haber ganado 6 Copas de Europa y haber jugado 450 partidos con el Real Madrid, se va a convertir en exfutbolista blanco a partir de la próxima semana.
6: 6 Copas de Europa realmente es una pasada.
13: Una borgería. Això sí que és una llegenda d'un club i no, i no el que vam viure amb Lewandowski, que també ho és, però clar...
21: Que bueno, estàs sempre estàs recordant de mi.
13: Els títols de Lewandowski són interessants també per la trajectòria, però 6 copes sembla difícil d'igualar. No sé si algú que ve després ho aconseguirà.
6: I de Mourinho, què?
20: Pues que todo está preparado para que se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid. No hay ninguna confirmación oficial y si preguntas al club o a Gestifute te dicen que están en esa semana en la que él se puede desvincular del Benfica, pero lo cierto es que, como decía Mourinho, los contactos entre el Madrid y Méndez llevan produciéndose varias semanas y los pasos debería ser que entre hoy y mañana, como tarde el miércoles, pero yo creo que entre hoy y mañana José Mourinho comunique al Benfica que no acepta su oferta de renovación. Él ya sabe que no la va a aceptar, pero tiene que dar la respuesta entre hoy y mañana. Y la próxima semana el Madrid anuncia que su entrenador es José Mourinho. Para mí hay un punto muy interesante, que es que en la tercera derivada de la actualidad del Real Madrid nos consta en la cadena SER que el precandidato Enrique Riquelme continúa trabajando para presentarse. Está recabando información sobre el censo electoral y está terminando de formalizar el aval bancario. Creen desde el equipo de Riquelme que va a llegar a tiempo y que, por tanto, habrá elecciones al Real Madrid. Esto es una creencia, no está confirmado, pero para mí sí es importante que el actual presidente del Real Madrid esté cerrando ya al nuevo entrenador cuando pueda haber unas elecciones en 3 semanas. Lo que nos dicen a nosotros es que lo de Mourinho está hecho, que está muy bien todo el tema de los protocolos y de las fechas de respuesta, pero que Mourinho ya sabe cuál es el contrato que le propone el Madrid y que solamente falta firmarlo. Pero claro, hay unas elecciones en caso de que se presente Riquelme y sería curioso ver si va con Mourinho como 100% confirmado o si le ponen una cláusula de ojo que si pierde Florentino no serías entrenador. Es muy difícil perder, yo creo que Riquelme se presentaría para darse a conocer sabiendo que a Florentino, a este Florentino, a estas alturas con poco margen, es muy difícil ganarle, pero también parecía imposible que fichara Figo por el Madrid cuando ganó Florentino y fichó. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy muy prudente con todo. La información que tenemos, lo normal es que Mourinho se desvincule entre hoy y mañana del Benfica, que comunique que no acepta la oferta de renovación y que el Madrid anuncie la semana que viene el fichaje de José Mourinho. Y por otro lado, el equipo de candidatura, de precandidatura de Riquelme, nos explica que están primero analizando, estudiando, recabando temas del censo electoral, y por otro, con el aval ya, entre comillas, a punto de ser aprobado, para dar el paso y ser candidato a la presidencia del Real Madrid.
6: Ampliamos en el larguero. Gracias, Antón.
20: Un abrazo, hasta luego.
6: Arbeloa va a hablar de José Mourinho después del partido del Madrid a Sevilla.
22: Bueno, yo entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, sobre el futuro del Real Madrid o quién estará aquí la próxima temporada. Las entiendo perfectamente, pero espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido de mañana, de centrarme en eso, después del mañana de pensar en el Sevilla, y cuando pase el Sevilla me centraré en el Athletic Club de Bilbao, y una vez acabe la liga pues podremos o podré responder todas más preguntas sobre mi futuro, y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo y en ese partido que tengo mañana.
6: Això va dir abans del partit, sí. Després també va parlar de Mourinho i va dir allò de que és un odinoi.
12: Es uno de noi, lo he dicho muchas veces.
16: Sí, molts cops, sí.
12: Y la verdad es que es un personaje espectacular. Hoy me las he comido todas por la mañana. Si me quieren decir algo, que me lo digan, yo estaré contento igualmente.
6: Es no sé. Tremendo que el Madrid pugui tornar a fitxar Mourinho.
13: No, no dono crèdit. Em sembla de veritat. És com si ara mateix el Barça digués volem tornar a il·lusionar a la nostra afició. Que vingui Ronaldinho.
12: A jugar. Guardiola.
13: No, però Guardiola... Encara està entrenant a un nivell que sí, no? Sí, sí. Però jo que sé, posem un jugador, dius, no? Un jugador que ha donat molts i que encara podria estar per jugar, però...
6: Neymar.
13: Exacte, fitxar Neymar, no? Vinga, volem l'any que ve fer el salt endavant. Neymar.
6: Què?
13: És en sèrio, això? És un pas bèstia, a més.
6: Sí, Mourinho vindrà al Madrid, arribarà al Madrid, a la Lliga Espanyola, vindrà a la Lliga després d'haver fracassat amb el Benfica perquè no l'ha classificat per la Champions.
12: Perdona, però Arbeloa, què venia de fer en el futbol base?
13: Però és interí.
12: Bueno, y Terí, si lo hubiese hecho bien, se hubiese quedado.
13: Sí.
12: Hombre, lo que pasa es que no lo ha hecho bien.
13: Pero vas a buscar un entrenador...
12: ¿Vas a decir que Mourinho no es el único capaz,
13: no,
12: que se ve capaz de unir ese jarrón que se ha roto?
13: Al contrari, crec que és més, bueno, més incendiari, sincerament.
12: Potser
13: més relaxat, Àlex, perquè ja té una edat i ja probablement hagi rebaixat segons coses, però em sembla un incendiari. O sigui, realment pensem en el que hi ha dins del Madrid que arribarà Mourinho i dirà ara calmaré les aigües? És que no ho entenc.
14: A mi em sembla una fugida endavant. És que no li veig cap sentit. Crec que és un entrenador que té molt nom, que té segurament una millor fama dins de l'entorn madridista del que els seus resultats en l'estada a Madrid diuen, però em sembla que és un entrenador ara mateix descatalogat, no? És a dir, que el futbol que ell proposava ara mateix jo crec que està fora de context. Veurem com va, però no em sembla cap entrenador com per construir un projecte.
6: Doncs fantàstica frase per acabar la tertúlia d'avui dilluns al Que t'hi jugues. Núria, hem estat molt virals l'última setmana, gràcies sobretot a l'entrevista amb Fermín, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, i per mantenir el nivell crec que quedarà molt bé com a titular Àlex Delmas, 2 punts. Mourinho està descatalogat. Que les xarxes socials facin la seva màgia.
14: Igual me la menjo, també.
16: Ara a mi em serà molt...
13: Cosa que el joc refirma sota.
16: Molt trist i molt fort dir que pel Barça del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
12: No, jo no he dicho el único. He dicho que es un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho... No es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente, puede ser que...
6: Crispetas. Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies.
13: Adéu, bona setmana.
6: Pausa, i el Saïssó farà un pack avui amb el futur del Barça de bàsquet i amb tot el que va passar a Montmeló.
16: Ai, Jordan.
0: Què t'hi jugues?
1: Cadena SER. Hay veranos, veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
23: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
23: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
24: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
25: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
26: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tupréstamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
0: ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
4: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
6: Ara, lo de la intensitat, ja vas passar el joc quan va fotre aquella hòstia al porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
7: En 4 dies em vaig fer aquesta.
6: Sí, la de la front.
7: I aquesta.
6: La de sota el nas.
7: Sota el nas van ser 7 punts, crec.
6: I a dalt?
7: I a dalt 7.
6: 14. Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
7: Com me busca, eh?
5: Què t'hi jugues?

0: Una 34, us recordo que demà passat, dimecres, farem el Quet i Jugues des de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, a Sitges. Des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges farem un Quet i Jugues especial per celebrar la publicació del llibre de José Mari Vaquero, el nostre col·laborador, el nostre tertulià, Mi pròxima parada, i també, coincidint que és 20 de maig, per celebrar el primer petó que mai s'oblida, aquella Copa d'Europa màgica a Wembley. Oh, Flaqui.
1: Sí, no, ens ho passarem bé, vindran convidats de luxe, hi haurà sorpreses, us esperem a Sitges.
0: 6-6-32-72-11, si us ve de gust venir, ens envieu un missatge al WhatsApp del programa per apuntar-vos a la llista, 6-6-32-72-11, i si ho preferiu, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, podeu descarregar la vostra invitació. A la pàgina web sercatalunya.cat teniu un link per descarregar la vostra invitació, entrada gratis, òbviament, a l'auditori del Hotel Melià Sitges, on viurem un Quet i Jugues històric, amb molta gent del Dream Team i amb més protagonistes que seran sorpresa.
1: Ganes. Ja ganes.
0: Saixó, què passa amb el Barça de bàsquet?
2: Bueno, passa molt
1: de tot.
2: De tot, absolutament. Bueno, el tema està en que Xavi Pascual està a hores d'ara més fora que dins de cara a la temporada vinent. Hauria acceptat l'oferta del Dubai Basket, que pagaria, calderilla per ells, la clàusula de 300.000 euros.
0: És a dir, Xavi Pascual té una clàusula de 300.000 euros
2: sí,
0: que qui el vulgui ha de pagar al Barça.
2: Ah, això mateix, això ho va fer el novembre quan va arribar, no? Bueno, ahir Pascual, quan va acabar el partit amb la victòria del Barça de Tenerife, li van preguntar doncs, si havia alguna novetat al voltant d'aquesta d'estima. Això és el que va dir Pascual.
3: No, ara solo concentrado con el equipo.

0: para playoff en la mejor posición posible y luego jugar los playoffs y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije en Barcelona, hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ja se verà.
1: Bé, no desmenteix res, Pasqual, seria una manera de veure-ho.
2: Perquè ell té contracte.
1: Ell té contracte i l'altra manera de veure-ho seria dir, pues, bueno, escolti, ja vaig dir en el seu moment que jo al final de temporada diria el que hagi de dir. Bueno, aquesta és la situació. Motius pels quals Xavi Pasqual marxa del Barça, o podria marxar del Barça. Poca exigència del club, ha vist poca exigència en el club, que és tot el contrari de lo que és ell, que és molt meticulós i té un pla de treball molt clar. Promeses incomplertes de fitxatges, des del primer moment, li van prometre que si hi havia lesions, que n'hi ha hagut, li intentarien fitxar, sobretot de joc interior. Atenció a aquesta. Sensació d'haver estat utilitzat com a base electoral. Sensació d'haver estat utilitzat com a base electoral en el seu moment. I després, lògicament, no li va sentar massa bé que el diumenge passat, no aquest, sinó l'anterior, negociessin a Barcelona amb Ivón Navarro, a l'entrada d'Unicaja, per si un cas marxava.
2: Ivón Navarro?
1: Sí, clar.
2: Seria el substitut de Xavi Pasqual?
1: Això mateix. Bueno, un dels possibles substituts, perquè hi ha hagut més noms que han sortit, però, clar, el Barça va haver de sortir fent un comunicat dient que no, que Pasqual és l'única opció que tenen per la temporada vinent, el representant d'Ivón Navarro va dir que no havien negociat, en fi, va haver tot això, no? Aquestes són les causes possibles. Aquí, al mig de tot això, doncs, hi ha el responsable de la secció, que és el Cisco Pujol.
2: Perquè és formalment ja ell o encara és Cubell? Jo dic perquè el Barça està en aquest impàs, no?, fins al dia 1 de juliol, que la Porta i la Junta no pren possessió oficialment?
1: No, en principi és Cisco Pujol. La persona...
2: Era Cubells, però el van apartar perquè no es portava ben Xavi Pasqual, no?
1: Sí, efectivament. Van aprofitar una circumstància i vinga, fora. Va marxar sense dir res també. Jo insisteixo en això i ho volia deixar clar. Crec que encara, i torno a repetir-ho, pot haver algun gir de guió en tot això. Però aquí no hem d'oblidar que Pasqual sembla que ha perdut la confiança en la cúpula directiva i això serà molt, molt important. Tot sembla indicar, repeteixo, que Pasqual deixarà el club a final de temporada, que per mi és tremendo, no? Perquè arriba el mes de novembre, ja accepta en el seu moment Pasqual que aquest any doncs, la passarem com sigui, tal i qual, però una mica és començar aquesta pròxima temporada a fer un equip competitiu per intentar guanyar la Copa Europa. De fet, Moses White, Josh Nebo i Olivier Nkahoma són tres fitxatges que en principi ja estarien fets, més l'oferta a Mike James. Clar, la meva pregunta seria si marxa Pasqual i arriba, no sé, Ivón Navarro, Spanulis o Zeljko Obradović o qui sigui, li interessen aquest jugador? No li interessen?
2: És a dir, la planificació s'ha fet amb Xavi Pasqual.
1: La planificació l'ha fet Xavi Pasqual, efectivament, això està clar. No? Per això dic que bueno, no hi ha oficialitat de res, tothom dona per fet que Pasqual marxa, que sembla ser que és el que passarà, però amb la porta president del Barça, torno a repetir, pot passar qualsevol cosa.
2: Juan Domingo Lagarto de la Cruz, què tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes.
2: Ilústranos.
3: Jo estic molt feliç. Perquè hem guanyat una altra liga con el fútbol, se l'han fotut al Madrid un any més, se hemos dejado sin nada. Feliz. No sé, el tema del bàsquet és complicat.
2: Ja no t'interessa, ara eres de futbol solo, ja està.
3: Jo sempre, perdona.
2: Es verdad.
3: Para mí el bàsquet fue un accidente, lo he dicho, un accidente bueno, pero lo he dicho.
2: Vaya accidente, no fue una mala carrera en el bàsquet de Lagarto de la Cruz, pasó un accidente.
3: No me quejo, evidentemente, pero yo soy futbolero, todo el mundo lo sabe. Yo me gusta el fútbol, soy un loco, no me pierdo ni un partido. Lo vi hasta el del Betis, fíjate, que no tenía tampoco ninguna... Bueno, sí, el motivo era Lewandowski, evidentemente. Y fue emocionante, una lagrimilla. Yo soy muy sensible con el fútbol. El básquet es un poquito una broma, ¿no? Porque evidentemente yo quiero a mi club, yo quiero a mi equipo de básquet. Y están pasando cosas pues que complican, ¿no? Yo he escuchado a Navarro decir que no existía el futuro del básquet del Barça sin Joan, ¿no? Sí. Entonces ahora veo que la cosa se ha complicado. Claro, aquí hay un tema

0: ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 16,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
2: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Y en Estados Unidos, la policía sigue investigando otro tiroteo contra una mezquita de San Diego, en California, que ha dejado 3 muertos, entre ellos el guardia de seguridad del centro. Además, los 2 presuntos autores que han aparecido muertos en un vehículo.
4: Los agentes no descartan que se hayan suicidado en ese vehículo. Los 2 autores tenían 17 y 18 años. Ha sido la madre de uno de ellos la que ha avisado a los agentes de policía cuando se ha percatado de que faltaban armas en su vivienda. En una de ellas, según la CNN, han aparecido escritos mensajes de odio.
3: Y en 10 minutos el abierto.
2: Hoy junto a Ignacio Escolar, Mariola Urrea y Cristina de la Hoz.
3: 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
5: Hoy por hoy, a Marisol Fuentes.
6: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí, és dimarts, és 19 de maig i aquestes són les notícies destacades d'avui a Andorra. La Massana compra el telecabina dels Orriols i l'aparcament adjacent per 6,6 milions d'euros. És una inversió estratègica pel poble d'Arinsal, per la parròquia i pel país, segons ha declarat la cònsul major Eva Sansa, després de la sessió de Consell de Comú que ha avalat el crèdit extraordinari de 3 milions d'euros per finançar la meitat de l'operació, així com les partides plurianuals d'1,2 milions d'euros pel 2027 i el 2030, que la tancaran. En total són 6,6 milions que faran que el Comú ampliï el seu patrimoni, que a més tanca un litigi entre els propietaris que fa anys que dura. D'aquesta manera el giny passarà a ser propietat de la corporació, igual com la parcel·la del costat que es fa servir d'aparcament i que fins ara lloguen amb un cost de 31.000 euros anuals. Si mai hi ha disponibilitat econòmica, diu Sansa, es podria fer un aparcament soterrat i guanyar un nou equipament públic.
7: I per nosaltres és estratègic, doncs, que pogués adquirir el Comú, vist que bueno, és d'especial importància tant per l'estació com pel poble d'Arinsal. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ara ja serà el Comú i després, doncs, en un futur, quan hi hagi pulmó econòmic, doncs, sí, podem fer moltes coses, des d'un aparcament soterrat i ampliar les places, diguem, d'aparcament per l'estació. Inclús es podria fer, doncs, per exemple, doncs, una plaça pública a sobre, però clar, això ja serà en un futur.
6: L'operació coincideix amb el final de la recompra de les accions preferents, per tant, no afectarà els comptes a futur. La minoria d'Amseny s'ha abstingut perquè no coneixen el detall de les negociacions, però sí que avala la iniciativa. I d'altra banda, la neteja de la parcel·la d'aigües d'Arinsal costarà 1 milió d'euros. Aquest és el pressupost que una empresa especialitzada va plantejar al Comú de la Massana després de rebre l'encàrrec per conèixer el cost aproximat que tindria l'operació. Segons ha explicat la cònsul major Eva Sansa, aquesta valoració inclou la retirada de tota la runa, però també el preu dels serveis públics que van activar durant l'incendi, els quals han xifrat entre 50.000 i 60.000 euros. Diu la cònsul que l'objectiu és que s'eliminin com més aviat millor les restes d'una estructura que dona molt mala imatge al poble.
7: De fet, des del Comú, doncs, si mai no s'hi fes res i la part d'arrendatària no es decidís el contracte, doncs una de les opcions que havíem posat sobre la taula, doncs, seria potser, doncs, tenir un espai públic que no és suficientment ampli per donar realment un servei al poble d'Arinsal. A partir d'aquí, això no és una decisió que hem de prendre nosaltres.
6: Segons Sansa, ja entra més a la companyia asseguradora d'aigües d'Arinsal el seu pressupost, però també entenc que voldrà consultar-ne d'altres. Per tant, no crec que l'actuació sigui immediata. Això sí, reclama una vegada que tothom hi posi bona voluntat perquè la imatge d'Arinsal no es vegi afectada. 8 i 23 minuts de matí.
8: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
6: Jordi Carbo, bon dia.
9: Bon dia. Matí assolellat, tarda amb tronades i temperatura més alta que ahir. Ja ha pujat la mínima, 8 graus ara mateix a Andorra Vella, i ha pujat força alta muntanya, 1 grau a les fonts d'Arinsal. Al matí amb alguns núvols, però aniran marxant, sol gran part del matí, al migdia i primeres hores de la tarda. Això portarà les temperatures màximes al voltant dels 20 graus, per exemple, a Andorra Vella. I amb aquest ambient més càlid, durant la tarda les nuvolades creixeran amb més facilitat que ahir, donant lloc a xàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb forta intensitat.
10: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu?
11: Assegur, sempre al teu costat. Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
12: Sempre al teu costat.
6: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Doncs des d'ara trobem trànsit dins de la carretera general o avinguda Salouen amb dos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
14: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
6: Cinc minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. El PS carrega contra les polítiques d'inversió estrangera en immobles del govern i exigeix mesures per frenar-la. El conseller general de la Formació Socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat la pregunta oral que li formularà la ministra d'Economia, Conxita Marsol, a la propera sessió parlamentària de control a l'executiu. En concret, vol saber quines mesures implementaran per reduir aquesta modalitat d'inversió, que és pràcticament l'única que es materialitza i és la que contribueix directament a precaritzar la situació de la població resident. Pere Baró.
15: Jo ja m'imagino que la resposta anirà cap a l'immobilisme, però nosaltres estem obligats, doncs, no només a demanar-los, sinó a tornar a fer les nostres propostes perquè en tenim. Llavors els hi tornarem a fer les nostres propostes i si les accepten, doncs m'ha obert a treballar-ne, no? Però penso que estem en un moment molt delicat, estem en un moment en el qual el populisme polític de Demòcrates per Andorra, dels seus ministres i del seu cap de govern, ha de deixar d'una vegada per totes de funcionar. Estem en un moment on la gent es sent expulsada del seu país, llavors deixem de dir coses maques, posem-nos a treballar tots plegats.
6: FEDA ha iniciat els tràmits legals per reclamar a l'empresa d'enginyeria del Parc Solar de Grau Roig les pèrdues ocasionades per un incorrecte disseny de les estructures. A Para Pública va iniciar ahir el desmuntatge de les plaques fotovoltaiques i ha avançat que ja disposa de l'informe pericial que situa en una fallada de l'estructura al trencament d'aquestes plaques a causa del pes de la neu. Ha explicat a RTVA Jordi Travé, el director de Noves Infraestructures de la Para Pública.
16: És una deficiència estructural d'un disseny incorrecte per part externa a FEDA de tot el dimensionament estructural que suporten les plaques fotovoltaiques. Es va dimensionar l'estructura un 50% menys del que ha estat necessari per la zona on aquesta va ubicada.
6: La renovació integral del Palau de Gel de Canillo costarà més de 7 milions d'euros. Aquesta institució ha formalitzat la signatura del contracte d'adjudicació de les obres de renovació i ampliació de l'equipament que començaran l'1 de juny i que tindran una durada prevista de 15 mesos. Andorra promou la cooperació de les zones econòmiques especials i del turisme sostenible amb les Illes Canàries. El cap de govern Xavier Espot s'ha desplaçat a Gran Canària, on s'ha reunit amb el president de la comunitat autònoma, Fernando Clavijo, per tal d'explorar fórmules de cooperació que permetin enfortir les economies entre tots dos territoris. L'abundància de neu ha estat clau per omplir els hotels en una temporada d'hivern més curta que l'anterior. La patronal del sector xifra l'ocupació dels seus establiments entre desembre i abril en un 66,72%, una dada que és lleugerament inferior a la de l'any passat, però que s'explica completament perquè enguany la Setmana Santa ha caigut 15 dies abans. Mort Toni Gamero, el president de l'Associació de Trasplantats. Ha estat la mateixa entitat qui ha confirmat la notícia després d'una recaiguda de la leucèmia que patia, trasplantat de medula òssia. El 7 d'abril del 2020, Gamero va destinar els darrers anys a sensibilitzar sobre la donació de medula òssia a òrgans i teixits. Detinguts in fraganti dos homes durant un furt amb força en un domicili d'Andorra la Vella. L'arrest es va produir ahir de matinada després que un vigilant de seguretat hagi alertat la policia quan han saltat les alarmes de seguretat de l'immoble.
17: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
6: El Futbol Club Andorra esgota la via del TAT. És la decisió que ha pres el club després de la resolució coneguda ahir pel comitè d'apel·lació. Segons ha pogut saber la cadena SER, l'Andorra recorrerà al Tribunal Administratiu de l'Esport les sancions a Gerard Piqué, Jaume Nogués, Ferran Vilaseca i Cristian Lanzarote. L'entitat tricolor no dona per perduda la batalla un cop ha sabut que apel·lació ha ratificat el càstig del comitè de disciplina. L'organisme considera que cap de les proves presentades són concloents ni adulteren l'acte arbitral d'Alonso en Wolf, qui va plasmar les amenaces i els insults dels dirigents de l'Andorra. Per tant, mantenen les suspensions i inhabilitacions a tots els membres implicats, a més del segon partit de clausura de la llotja. Així, l'Andorra té temps fins al 8 de juny per presentar recurs i molt possiblement demanar una suspensió cautelar al TAT fins que es pronunciï formalment. D'altra banda, Theo Lenormand ha estat operat amb èxit dels lligaments creuats del genoll esquerre. Ara iniciarà una llarga recuperació que podria durar entre 7 i 9 mesos. La cursa Odso-Denkamp serà puntuable per a la Copa d'Espanya de Trail. La prova llarga d'aquesta competició de 84 quilòmetres formarà part del calendari espanyol de la FEDME. A més, s'incorpora un quilòmetre vertical inclòs al circuit internacional de la International Sky Running Federation amb l'objectiu de fer un salt de qualitat. Hi haurà presència andorrana destacada, la que encapçalarà Arnau Soldevila. I Vicky Jiménez suma una nova derrota i queda fora de la prèvia de Roland Garros. L'andorrana ha perdut a la primera ronda de la fase classificatòria del Grand Slam de París. Derrota per 3 sets, 7-6, 2-6 i 4-6 contra una rival inferior al rànquing WTA, com és la russa Elena Prindankina, número 220. En un duel que s'ha allargat 2 hores i 37 minuts, Jiménez s'ha endut la primera mànega del tiebreak. Però ha cedit als dos següents jocs. I el Bike Show Naturland reunirà l'elit mundial de la bicicleta de muntanya el 30 i 31 de maig. La gran protagonista serà la prova Cross Country Marathon de la Copa del Món, que reunirà alguns dels millors especialistes mundials. El recorregut serà de 68 quilòmetres amb un desnivell positiu de 2.145 metres. I l'Handbol Club Serradells va culminar el segon ascens consecutiu el passat cap de setmana, pujant a primera catalana. D'altra banda, d'una Vinyals torna a batre el rècord nacional de 400 metres tancats, ho ha fet als Estats Units, rebaixant a un temps de 58 segons i 37 centèsimes.
18: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
3: Varios países, recordemos Estados Unidos, Argentina, Argentina, de la Organización Mundial de la Salud, el propio cambio climático, el turismo global, la gente se mueve ya por todas partes sin ningún tipo de problema y lo hemos visto ahora mismo con el antivirus. Bueno, pues todo esto, dice la OMS, que está sentando las bases para una crisis que podría ser similar o peor a la del COVID. Marina Fernández, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Así que la pregunta que hace la OMS no es tanto si va a pasar, sino cuándo va a pasar.
19: Claro, y el consenso científico es claro. Nos precipitamos hacia una nueva emergencia sanitaria global sin poner medios suficientes para hacerle frente. La OMS vigila, sin ir más lejos, familias enteras de virus con potencial pandémico. Los respiratorios, por ejemplo, por su fácil transmisión, son los que más preocupan, como la posibilidad de que la gripe aviar se vuelva altamente contagiosa entre personas, pero también los que se transmiten por vectores y que están ganando nuevos territorios por culpa del cambio climático. Aquí tenemos cada verano el caso del virus del Nilo Occidental. Están además los virus zoonóticos, los que nos contagian animales. El antivirus es uno de ellos. Acabamos de vivir este brote, ¿no? Todavía no ha terminado. Tenemos cientos de personas todavía haciendo cuarentena. También el ébola, que ahora mismo tiene al mundo en estado de emergencia, declarado por la OMS. Son patógenos con una letalidad muy alta y que a nivel regional, lo estamos viendo en África, provocan crisis de gran impacto. Pero el informe del que hablamos, de la OMS y del Banco Mundial, advierte de que esta amenaza pandémica avanza más rápido que la inversión y la preparación para contenerla. Tedros Adhanom, director general de la OMS, acaba de recordarlo de nuevo.
20: Climate change and aid cuts. We live in difficult and dangerous.
19: Vivimos tiempos difíciles, peligrosos y de división, es la advertencia de Tedros Adhanom. Las razones son diversas. El turismo global, como ha pasado con el antivirus, el acceso desigual a las vacunas, el cambio climático, los recortes de las ayudas. Así que cuando llegue una nueva pandemia, que llegará, advierte el informe, nos costará mucho más no solo hacerle frente, sino recuperarnos tras ella.
3: Marina, gracias.
19: Hasta luego.
3: Nos decía ahora, nos hablaba, pronunciaba a nuestra compañera la palabra ébola, porque ha puesto la OMS el foco en esta enfermedad por un brote que se ha desatado en la República Democrática del Congo y que deja alrededor de 100 muertos y cerca de 400 casos sospechosos. La OMS ha declarado la situación de emergencia internacional y ahora mismo se está preparando para enviar más material sanitario para poder contenerlo, porque para esta variante del ébola no hay una vacuna que sea necesaria. Pablo Morán, buenos días.
0: Hola de nuevo, Ángel.
3: De momento, el brote se localiza en este país centroafricano. Hay un estadounidense infectado que, según la prensa de ese país, va a ser trasladado junto a varios de sus contactos desde África hasta Alemania.
0: Exacto, es un grupo de misioneros norteamericanos que ha estado atendiendo a pacientes de ébola en la República Democrática del Congo y se los van a llevar efectivamente a Alemania.
21: That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments.
0: Han elegido Alemania por su experiencia en el tratamiento de pacientes de ébola y porque es un vuelo más corto, explicaba esta responsable de la administración Trump que escuchábamos. La buena noticia es que este es un brote de una variante del ébola menos letal. Lo preocupante es que es menos frecuente y, por tanto, como decías, no han homologado vacunas y tampoco tratamientos para esta cepa. Esta es una de las principales dificultades que se presentan para contener este brote, pero hay más. De nuevo, se ha declarado en una región conflictiva de Congo, al noreste, en la región de Ituri. Allí hay muchos grupos armados operando y hay mucho movimiento de personas. Hay falta de medios y persisten también, Ángels, las falsas creencias en torno al virus que dificultan su contención. Este que vais a escuchar es el mensaje del ministro congoleño de Sanidad a la población local en su visita al epicentro del brote. Les decía que el ébola no es una enfermedad mística, que no es un castigo divino y que deben comunicar a las autoridades cualquier síntoma que noten. De momento son 116 las muertes posiblemente relacionadas con el virus, según las autoridades locales, más de 400 casos sospechosos y el riesgo de la expansión regional. De hecho, una de las víctimas ha muerto en Uganda y hay otro caso confirmado en Sudán del Sur. Los brotes de ébola son recurrentes en esa región de África, llevan 17, pero esos factores que hemos apuntado, Ángel, son los que preocupan para contenerlo.
3: Pablo, gracias.
0: A ti, hasta luego.
3: Vamos a saludar esta mañana a Pedro Arcos, es profesor de epidemiología y asesor técnico de la OMS. Pedro Arcos, muy buenos días.
22: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Muy bien. Decíamos que la OMS hace esta advertencia, que haya una nueva pandemia en el mundo, que la pregunta no es tanto si va a pasar, porque parece que está claro que sí, sino cuándo va a pasar. Pero yo haría otra pregunta. ¿Estamos preparados para que pase?

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
2: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
3: És un animal.
2: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
2: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Bon dia, com esteu?
6: Bon dia, Sique.
5: Flaqui, preparat per a fer història?
6: Preparat per viure un gran dia.
5: Demà a Sitges recordarem la primera Copa d'Europa del Barça, la del 92, la de Wembley, i parlarem de Mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el llibre que ha publicat, que repassa la seva trajectòria. És un llibre de vida on companys seus del Dream Team el defineixen com a futbolista, com a company, com a persona, i de tot això farem un bon remember demà al Què t'hi jugues.
6: Molt vintage, amb aquest aniversari de la primera Copa d'Europa, i amb moltes ganes de compartir-ho amb el Dream Team, amb molts dels seus integrants i amb moltíssims dels oients del Què t'hi jugues.
5: A l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aigua Dols. Si voleu venir, encara us podeu descarregar les vostres invitacions. Crec que mai hem posat tanta gent en un programa de ràdio a la Cadena SER. Si voleu, a la pàgina web de la Cadena SER us descarregueu la invitació. Si ho preferiu, a través del 606 32 72 11 podeu apuntar-vos a la llista. Insisteixo, som ja més de 400 persones. Una autèntica barbaritat.
7: És molt fort.
5: Més de 400 persones per un programa que serà històric, un repte per al Què t'hi jugues, i amb un cartell de luxe encapçalat, òbviament, per José Mari Vaquero i per la Copa d'Europa. El trofeu estarà demà a l'hotel Melià Sitges. L'Helena l'ha d'anar a recollir del Museu del Barça a primera hora del matí. Gràcies al club per prestar-se i ser còmplice en aquesta festa de la ràdio, en aquesta festa del Barça, per recordar demà, que és 20 de maig, el primer petó que, com sempre dic, Flaqui, mai s'oblida.
6: Mai s'oblida.
5: 12 i 7.
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
5: El Joan Tejedor, a la graderia del balcó, va fer una entrevista interessant a la Isabel Guillén, que és doctora, cap de la unitat de peu i turmell de la clínica Centro, que ja va confirmar el que us vam explicar al final del Què t'hi jugues d'ahir. Fermín López es perdrà el Mundial.
8: Es que en una fractura queda muy poco. O sea, normalmente ya te digo que las fracturas te consolidan en 2-3 meses y para jugar. O sea, ya no solamente que haya consolidado, es que luego, hoy lo hablábamos, ¿no? Aquí en la clínica, que hemos tenido un debate sobre el fútbol, pues decíamos, es que yo no solamente que haya consolidado, es que luego el chico tiene que entrenar y estar físicamente para poder jugar un partido y fiarse de su pie, ¿no? Y eso es a lo que queda del Mundial, no le da tiempo.
5: No arribarà al Mundial Fermín, que serà operat, Flaqui, aquesta tarda. Aquesta tarda operaran a Fermín d'una fractura al cinquè metatarsià del peu, és a dir, a l'os del dit petit del peu. Afortunadament, dintre de la desgràcia, és una lesió que, segons ens explica la doctora Isabel Guillén, no és greu i no deixa conseqüències ni té gaire risc de recaigudes. Per tant, hem d'estar tranquils. Són uns 3 mesos de baixa. Fermín tornarà a jugar amb tota naturalitat i tota tranquil·litat.
8: És veritat que les fractures de quinto meta són fractures buenas. Es una fractura que este chico va a superar seguro y porque hay fracturas que no se superan, ¿eh? Pero esta es una buena fractura y lo normal es que después del tratamiento pues quede perfecto, ¿no? Para volver a competir y a jugar. Ahora ya intentamos solapar las recuperaciones. No les dejamos parados. O sea, ahora mismo tienen esta fractura y tú le sigues trabajando. Además, los servicios médicos del Barça, que son buenísimos, les van a seguir trabajando el resto. O sea, no le dejas, venga, pues vete a tu casa tumbadito con el pie en alto. La recuperación es muy rápida y no les dejas que lleguen a atrofiarse tanto, ¿no? Y les mueves mucho más rápido.
5: Per tant, dintre de lo dolent, dintre d'aquesta lesió, que el tindrà uns mesos de baixa, la part positiva, i no és poca, és que són lesions que no deixen conseqüències i a un futbolista que té 23 anys, com és el cas de Fermín, li permetran jugar amb tota normalitat ja la propera temporada amb el Barça i també amb la selecció. És una mala notícia per ell, una desgràcia, i des d'aquí li enviem tots els nostres millors desitjos perquè es perd el Mundial. Ja va guanyar l'Eurocopa, ja ha jugat molts partits amb Espanya.
6: Jocs Olímpics.
5: No podrà disputar el Mundial, però afortunadament podrà, diguem-ne, jugar la temporada vinent amb el Barça en tota normalitat, i és una mala notícia per a la selecció espanyola.
6: Sí, sobretot per ell també, perquè arribava en un moment molt dolç aquest Mundial, no? I amb sensació de que seria molt protagonista.
5: Fermín ha marcat 13 gols i ha donat 17 assistències amb el Barça.
6: Brutal.
5: És un dels migcampistes amb millors registres d'Europa, està al podi, al top 3 de migcampistes més golejadors i assistents d'Europa, 13 gols i 17 assistències. Un jugador que ens va enamorar la setmana passada,
6: sí,
5: el que t'hi jugues. Jo crec que des de l'entrevista som tots, nosaltres i vosaltres, els oients, més de Fermín. Per això ens va fer mal ahir quan vam saber que s'havia lesionat. Vaig quedar trist, ho vaig comentar al programa. Al final, quan vam saber la lesió, no sé, vaig sentir un xof, perquè em va saber greu per Fermín. Un jugador que va arribar al futbol base del Barça amb 13 anys, que amb 19, després d'una temporada al juvenil A, va haver de marxar al Linares. El seu entrenador allà ens va destacar les seves grans virtuts i les ganes d'aprendre i com havia millorat des de principi de temporada fins al final, amb el que implica marxar del Barça per anar a una primera federació, a un segona B. Va tornar al Barça, en un entrenament va cridar l'atenció de Xavi i a partir d'aquí ha anat creixent, s'ha fet imprescindible amb Hansi Flick, i un jugador superimportant que ara ha de, diguem-ne, superar el cop anímic que suposa perdre's un Mundial. Jo crec que faran com amb Gavi i el convocaran almenys per alguns partits per anar a fer pinya, perquè Fermín és dels que fa pinya. Lluís de la Fuente donarà la llista el proper dilluns, entenc que allà no hi sigui Gavi, però sí que el convidi a viatjar amb l'expedició per fer pinya i fer grup.
6: Podria ser una decisió, com diu, ja ho va fer amb Gavi en la passada Eurocopa, i escolta'm, benvingut sigui, perquè em sembla que és veritat que així com al Barça parlem de molt d'aquest vestidor tan unit, això s'ha traslladat també, suposo que també per la bona presència de jugadors del Barça cap a la selecció espanyola.
5: Ara, saps lo gran de Fermín? Que ahir quan vaig saber que s'havia trencat el cinquè metatarsià i que evidentment no podia anar al Mundial, encara pensava, és capaç d'immobilitzar-lo d'alguna manera, anestesiar-lo i jugar encara que sigui amputat, sobretot escoltant quan ens va explicar que li havien fotut a la cara 14 punts de sutura el dia de l'Atlético de Madrid,
6: sí,
5: i que havia continuat jugant el partit, que te n'en recordaràs, Flac i Bermu, tu que estaves allà, estava mig commocionat amb els ulls tancats, i quan va escoltar la paraula cambio va obrir els ulls i va dir no, sigo jugando,
3: amb
5: 14 punts de sutura,
3: sí.
5: I ahir una part de mi, quan va saber la lesió, vaig pensar, aquest tio és capaç d'anar al Mundial encara que li hagin amputat el peu. Per desgràcia és impossible, no es pot saltar terminis mèdics, l'operaran i estarà uns 3 mesos de baixa, però afortunadament tornarà i tornarà molt bé a jugar. Que t'hi jugui.

0: 12 i 12, escolta el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, posa't bé l'auricular, Flaqui, que et fa una orella com Dumbo. Escolteu el programa fins a les 2 del migdia a Ser Catalunya. Si el veieu, a part d'escoltar-lo, al live del que t'hi jugues, observareu com el Lu Martín, ara més que mai, sembla el meu pare, Andrés Rodríguez.
1: Serà pels cabells.
0: Amb les ulleres de sol, sempre.
1: Sí, és que tinc una cosa aquí a l'ull i... Bueno, els puc treure perquè...
2: Martirio, molt... més, una
1: és,
2: mica, no?
1: És molt desagradable.
0: A més, Martirio, sou curiosos, Martirio, la gent d'aquesta generació, vosaltres. Lu, perquè tots teniu les ulleres de sol més o menys similars.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Estàs de Lu, molt
3: vale,
1: són guapes. Pues vale, pues me alegro, que deia el Maquina.
3: Bueno, pues molt bé.
0: Només et falta saludar men Ollea i ja...
1: Vale.
0: Ets com un pare.
1: Vale, pues, vale. Ara parlaries de la samarreta, no?
0: T'anava a preguntar de la samarreta, és guapa, eh?
1: Guapa.
0: És guapa.
1: Me la vaig comprar a Portugalete. Bueno, me la va regalar l'Agustín Benito.
0: Has estat al comiat d'Ernesto Valverde, no?
1: Al comiat d'Ernesto Valverde, del que ningú parla, però bueno.
0: Emotiu? Per això t'hem portat aquí?
1: Sí, sí, em passava per anar a l'altre comiat de la setmana.
0: Ara en parlarem, ara en parlarem.
1: Hasta la derrota final. Sí, sí, sí.
0: Del de Valverde, alguna cosa que puguis explicar?
1: Bueno, no sé, crec que a l'Atlètic de Bilbao fa les coses molt bé, amb molt sentiment, i va estar molt bé, la veritat. Van regalar una Telecaster, una Atlètic Caster.
4: Menys vendre, també.
1: Bé, la veritat, va estar molt emotiu, va estar molt bé, molt... Va tindre una part pública, una part privada. Va estar molt bé, va estar molt bé. I a més, l'Atlètic fa una cosa molt bé. Era el dia de les lletres gallegues i quan va arribar l'Atlètic de Bilbao, el Celta, a l'hotel, els havia regalat un llibre a tota l'expedició.
0: Del Celta?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sí, fa...
0: Quin detall.
1: Sí, té detalls d'aquests.
0: Escolta'm, i Valverde què farà? Descansar o vol entrenar?
1: No, jo crec que de moment se'n va a casa, que té un abat i necessita respirar, va dir a la roda de premsa. Necessita respirar.
0: Perquè ofertes n'ha tingut.
1: I té. Sí, encara el truquen.
0: Tu el veus algun dia a la selecció espanyola?
1: No.
0: No.
1: Va tindre un moment que va sonar per la selecció espanyola, pel Real Madrid. Sí. Té el dueño del Nottingham, que és el mateix dueño de l'Olympiacos, l'està matxacant.
2: Marinakis.
1: Sí. I... Però no.
2: Marinakis.
1: Jo crec que se va respirar.
0: Aviam, t'hem portat, evidentment, també per parlar... de Pep Guardiola. Se'n va del City?
1: Bueno, sí. Era una cosa que fluïa des de fa temps, però clar, era trobar el moment de dir-ho, no? I se les ha ido de las manos, creo yo.
0: No han pogut aguantar-ho?
1: No, perquè al final todo se sabe, no? I, bueno, ahí al Daily Mail se tiró a la piscina y, con agua y a partir d'ahí ho sabia més gent, eh? Però, clar, és, ho dius, no ho dius, què fas?
0: Marxa ell.
1: Sí, home, clar, el City no el fa fora, ja dic jo.
0: I per què marxa?
1: Perquè són 10 anys.
5: I've emptied myself.
1: Ha guanyat dos títols aquest any, està lluitant per la Premier. Bah, és que més, jo crec que no es pot fer més amb un club com el City, a més, que no és el United, que no és el Liverpool, que no és l'Arsenal. És el City, eh?
5: Tampoc és l'Exeter, tampoc és el Leicester, tampoc és el Brighton, tampoc és el... El Burnley. Tampoc és el Merseyside Blue.
1: Pues estava més a prop del Leicester que del United.
0: Què li sembla a Guardiola la seva imitació?
1: Pues no sé, jo suposo que l'ha sentit, no ho sé. Perquè la...
5: Em porta tres pepinos. Tres pepinos.
1: Però un dia li podem enviar un audio.
0: Ara, quan acabem la temporada, que la comenti aquí el programa.
1: Jo crec que un dia l'entrevistarem. Pep entrevistarà Pep.
5: Va. I don't give a fuck.
0: Seria meravellós. Una gran manera de coronar una temporada que està sent històrica. Escolta'm, marxa del City a descansar o vol continuar entrenant?
1: Jo crec que marxa a descansar. Un altre que necessita respirar, i aquest necessita respirar, fer ioga, què més pot fer? Meditació transcendental, aquest necessita...
5: Aquagym.
1: És que 10 anys...
2: Pilates.
1: 10 anys són molt... Han sigut 10 anys molt intensos, on ha lluitat molt, perquè no ha sigut fàcil aconseguir el que ha aconseguit, que és que, a més de títols, ha canviat la història del futbol anglès com un mitjó. Li ha donat la volta com un mitjó.
0: Avui el City juga, partit de Premier. Si guanya, allarga la lluita per la Premier fins a l'última jornada. Si perd, l'Arsenal és campió.
2: Sí, perquè va guanyar ahir el partit davant del Burnley per 1-0. Li queda només un partit a l'Arsenal. L'última jornada jugarà contra el Crystal Palace. I el Manchester City té aquestes anem a dir, dues bales, té dos partits encara. Si no guanya el partit d'avui, l'Arsenal serà campió. És impressionant la quantitat de títols que ha guanyat des que ha arribat a Anglaterra.
3: Són 10 temporades a la Premier.
1: Un moment, sí. Com guanya l'Arsenal ahir? De córner.
2: De córner, sí.
1: Porta 19 gols a pilota parada.
3: L'Arsenal.
1: I no l'han expulsat un jugador en tota la temporada, que jo crec que això és deu ser un rècord històric.
2: Sí, sí. A més, tenint a Gabriel Magalla, és que no t'he expulsat cap jugador
1: en
2: una temporada, és impressionant. Des que Guardiola està al City, s'han disputat 38 títols, seran 39 amb aquesta Premier League d'aquesta temporada. Guardiola n'ha guanyat 17.
3: Sí, 17 de 38?
2: 17 de 38.
3: 17 de 38 al City.
2: A una lliga on hi ha el Chelsea, el Manchester United, el Liverpool, l'Arsenal, el Tottenham, és a dir, no és una lliga Barça o Madrid que cadascú reparteix els títols en una temporada. Dels 4 que hi ha per temporada, són 10 anys, hem descomptat la Supercopa, perquè a la Supercopa d'aquest any no hi arribarà, per dir-ho d'alguna manera, doncs dels 39 n'ha guanyat 17. I si guanya la Premier seran 18.
3: Gairebé la meitat dels títols en joc.
1: Pitjor classificació, tercer.
2: Sí, sí.
1: La primera temporada, que, bueno, la plantilleta de la primera temporada...
2: Va ser un any estrany, sí, sí.
3: No sé si ho tens controlat, però quants títols té el City en la seva història?
2: He fet la comparativa amb molts títols, és a dir, no, amb tots els títols no, però de les 10 lligues que ha guanyat el City, 6 les ha guanyat amb Guardiola, a la banqueta. És a dir,
3: més de la meitat.
2: El 60%.
3: Més de la meitat de les lligues que té el City en tota la seva història són amb Guardiola.
2: De FA Cup n'ha guanyat 3 amb Guardiola i 5 sense Pep.
3: 50%.
2: Sí, sí, però clar, hem de parlar d'un club que té 150 anys d'història, eh? 140 sense Guardiola i 10 amb Guardiola. I de Copa de la Lliga, 5 amb Guardiola i 4 sense Guardiola.
1: Ahir...
3: I Champions en té una amb Guardiola i 0 sense Guardiola.
2: I bueno. Copa del Món de clubs i Supercopa d'Europa també n'ha guanyat una amb Guardiola i no va guanyar cap abans.
1: Ahir la desolació a Manchester era absoluta. O sigui, però els missatges entre els fòrums hi havia gent que deia no, esto es mentira, no puede ser, esto no va passar. Imagina't, si vosaltres veu viure quan se'n va anar el Pep després de 3 anys a Barcelona, com estava el sentiment de l'afició. Pues imagina't com estan a Manchester ara mateix. De fet, el dilluns fan una rua amb les noies, que també han guanyat la Lliga, i...
3: Serà la rua de comiat, de Guardiola.
1: Sí, se suposa que sí.
3: Però el Manchester no s'ho esperava?
1: Sí, jo crec que el Pep... Jo no ho tinc confirmat, però jo... El City ja tenia lligat el substitut.
3: Que és Maresca,
1: si el Chelsea no toca molt els collons.
4: Què vols dir?
1: Bueno, perquè ara s'ha despenjat que el City ha fet una il·legalitat, perquè ha parlat amb ell quan no podia. Bueno, no sé per què no podia, perquè el Maresca va dimitir.
4: Fa mesos, no? Fa mesos que va plegar Maresca.
1: Sí, va dimitir al novembre, em sembla. Sí. I a partir del novembre, pues, el City li diu, oye, jo de tu no agafaria un equip, perquè si el Pep diu que se'n va aquest any o se'n va l'altre, per nosaltres series a l'escollit. El Maresca, a mi em consta, perquè el Maresca té ajudants espanyols, algunes de Tarragona, i a mi em consta que fa com un mes que, si més no, quan elimina el Sunderland, ja el Pep els diu que lo que me voy. I, bueno, clar, el City lo respecta absolutament i diu, bueno, si te vas, pues no lo dices. I ja lliga a Maresca, ja el contracte. I ara el Chelsea diu que el City s'ha saltat la legalitat perquè no podia contactar amb ell quan era entrenador, cosa que no fa. Espera que se'n vagi. I sí, sembla que serà Maresca. Maresca va ser entrenador de la sub-23 del City i va ser segon de
3: Guardiola.
1: De Guardiola, el primer equip.
3: És bon entrenador, Bruno, del que tu has vist, Enzo Maresca?
2: A mi m'agrada molt. L'any passat va guanyar és veritat que la Conference, un club com el Chelsea, se li pot demanar que la guanyi, però li va guanyar la final al Betis, va guanyar el Mundial de Clubs guanyant-li la final al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. A mi em sembla molt bon entrenador i que, a més, ha après molt de Guardiola, que serà, diguéssim, una continuació del futbol que ha plantejat Guardiola.
4: I quin repte creus que li queda a Guardiola? O creieu que li queda a Guardiola? Hi ha el tema de les seleccions, però a nivell de clubs, creieu que ja,
1: no, que un club,
4: ja
1: no,
4: està?
1: Jo no crec que torni a entrenar un club, però jo crec que no li queda cap repte. Jo crec que,
4: no, igual,
1: que
4: no sé, com a futbolista va anar a Itàlia i no sé si Itàlia és un...
3: Com a seleccionador.
4: Sí, no, però igual no sé si no sé, ha guanyat la Lliga Espanyola, ha guanyat la Lliga Alemanya, ha guanyat la Lliga Anglaterra, igual vol acabar quadrant el cercle amb la Lliga Italiana. No tinc ni idea, pregunto. No, sempre s'ha parlat que li va el repte de la selecció, però es pot dir que el Guardiola a nivell de clubs... acabat?
1: Jo pel que sé, no serà seleccionada d'Itàlia, amb aquesta no ho serà, per el que jo sé. I jo crec que el que farà s'han de vacances. Si la situació com es diu, al Golfo de Hormuz, com es diu això?
2: Estrecho
1: d'Hormuz fos una altra, jo crec que s'aniria a viure entre Abu Dhabi i Barcelona.
3: Es va fer una casa allà, no? Allà al camp de golf, vas explicar un dia. Sí. Amb un forat del camp de golf, no? A l'Hoyo 18, o no sé què, no?
1: Sí, l'agujero 8.
2: No sé. Sí,
3: vas fer un forat tu, no, Pep?
5: El vaig buidar. M'agrada buidar.
4: Sí, que puc dir que Guardiola a nivell de clubs hagi acabat la seva carrera, em sembla encara més gros, encara més noticiable que no va que deixi el City.
1: No és pel respecte que el tinc, ni per la...
4: Bueno, no puc dir... Ni
1: per l'amistat que ens uneix. Jo crec que aquest tio ha canviat la història del futbol.
4: Per això dic, que em sembla que estem davant...
1: Reptes, no sé quin repte li pots demanar.
3: Jo en tinc un de repte per ell, ara que es prendrà un any sabàtic.
1: Que sigui entrevistat per Guardiola.
3: Un segon, aquest primer, i un segon, que és que el dia del Clàssic segui al costat de la banqueta del Madrid... I vaig mirant de tant en tant a Mourinho.
4: Que faci de delegat.
3: No, això que faci de delegat, exacte, que substitueixi a Carles Naval aquell
1: això,
3: dia.
1: Això ho va fer Mourinho amb Figo, el dia del
3: Inter. És veritat, cert, el va seure a la banqueta. Mourinho amb Figo, sí senyor.
1: L'àrbitre era portuguès, que com es deia?
4: Benquerensa. Com oblidar-lo a Benquerensa?
1: Bueno, Figo treballava pel Inter.
4: Malquerensa.
1: I el va seure allà a la banqueta.
3: Doncs el Barça ha de seure Pep Guardiola a la banqueta als clàssics de Mourinho.
4: Amunt, ja fem.
1: Però que no facis res.
3: La Porta és capaç de fer això,
4: Que aparegui allà.
2: Perquè s'entengui el comentari que ha fet el Lu, que té tota la raó, el joc de posició comença amb Johan Cruyff, evidentment, Guardiola li fa una evolució que és brutal, i des de llavors tots els equips entrenen i molts intenten jugar amb conceptes del que feia Guardiola al Barça. És a dir, és des de la temporada 2008-2009 ha canviat el futbol gràcies a Guardiola i és innegable que ha sigut així. I a més ha canviat el joc a la Premier. Des de l'arribada de Guardiola juga una altra cosa totalment diferent a Anglaterra. És una de les personalitats de la història del futbol i, sens dubte, per mi, la del segle XXI.
1: Mira, jo el Pol Ballús ho sap també. El desfile d'entrenadors per Manchester, per la CCA,
2: per la
1: ciutat esportiva.
4: Per veure com treballava.
1: Però era un escàndol.
2: Demanava en tanda.
1: Però és que inclús seleccionadors de rugby, el seleccionador de rugby d'Escòcia va anar a veure com entrenava el Pep. El seleccionador de Japó...
5: I és raro que vingués a veure'm a mi quan podia anar a veure un entrenament del Bordalàs.
2: El de rugby, sí.
1: Bueno, també
2: el
1: va.
2: De Japó, que va dir, el de Japó, què va dir?
1: Hi ha una jugada històrica que té 80 fases... Bueno, miento. Era amb el temps acabat, amb un Mundial, sembla que té 42 fases. Aquella jugada acaba fent marca al Japó, una marca històrica, amb un Mundial, i el seleccionador... després, en una entrevista i tal, diu que aquella jugada ve d'una conversa amb Guardiola que li ensenya a tindre paciència, no cometre una falta i no precipitar-se. I diu que ve d'una conversa de Manchester amb el Pep. O sigui, la transcendència va més enllà del futbol. Però és que el Pep va aprendre molt d'un entrenador de voleibol a Itàlia. Va xuclar de molts esports.
2: Argentí, aquell argentí. Sí.
3: Va, Guardiola, que marxarà del City després de 10 temporades, avui té partit, el cap de setmana tanca la Premier, dilluns Rua...
1: No ens oblidem del Valverde, perquè aquí és un entrenador oblidat que va fer un doblet, va guanyar una copa i el van fotre fora siguent líder. I a mi em sap molt de greu, això. Que aquí passem de... Ens hem oblidat d'ell i va fer 2 anys espectaculars.
3: Com si fos un judici.
1: Sense Neymar.
3: Consta en acta.
1: Consti en acta.
3: 12:25.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
4: Martí Junca, bon dia.
3: Bon dia, Flaqui.
4: Enrique Riquelme anuncia que té l'aval bancari per presentar-se a les eleccions del Real Madrid.
7: L'empresari va explicar ahir que en els pròxims dies prendria una decisió, ja que assegura que han tingut poc temps per preparar un projecte amb cara i ulls.
8: La idea és treballar 3 dies més i sí. Estamos preparados, iremos sin ninguna duda. Han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer.
7: ¿Tiene el aval?
8: ¿Tiene el aval? Sí, por supuesto, si no, sí. No estaríamos hablando.
7: Segons avançaven aquesta nit des del Larguero, ara mateix Riquelme estaria sondejant noms per formar la seva junta directiva i trobar un director esportiu.
4: Ara ho dèiem, l'Arsenal avui podria ser campió de la Premier.
7: La victòria contra el Burnley posa el tercer de 5 punts del Manchester City, que juga avui contra el Bournemouth, equip que encara lluita per entrar a places Champions.
4: En bàsquet, Xavi Feixó, bon dia.
9: Bon dia.
4: Ahir ho insinuaves, ho comentaves. Joan Laporta intentarà convèncer Xavi Pasqual.
9: Doncs sí, tal com vam avançar ahir a la graderia del balcó, Joan Laporta es reunirà aquesta setmana amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo de que no marxi. Ahir Pasqual es va reunir amb el president interí, Rafa Juste, i li va comunicar l'oferta de Dubai i els motius pels quals vol marxar. Laporta, amic personal de Pasqual, intentarà reconduir la situació, tasca difícil, ja que el tècnic de Gavà triplicaria el seu sou, a Dubai.
4: I a la NBA comencen les finals de conferència.
7: En San Antonio Spurs avançant-se a la sèrie contra Oklahoma amb 41 punts i 24 rebots de Wembanyama. A l'altra banda del quadre, aquesta matinada, primer partit entre New York Knicks i Cleveland Cavaliers.
6: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
2: Hola, Marcos.
10: Atacantes. Hendrik León. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior, Santos. Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinicius Junior, Real Madrid.
11: Pues sí, Neymar estará en el Mundial. Y en el diario Globo, muy buenas, sí que buenas, Fraki, se recuerda que fue llamado por vez primera por Ancelotti y disputará así el cuarto mundial de su carrera. Sucumbe el seleccionador a la presión del país y deja en su casa a Joao Pedro, el delantero del Chelsea que tanto le gusta al Barça, que ha marcado 20 goles en Europa y había sido convocado en 3 de las 5 últimas ocasiones por Ancelotti. Pero en definitiva ganó Neymar. Y cuando le preguntaron al técnico por qué había priorizado a alguien que solo ha disputado 15 partidos con el Santos frente a otro jugador que lleva 15 goles en la Premier, el italiano no supo qué contestar. Y escribe Carlos Eduardo Mansu: Ancelotti no se lleva a Neymar por lo que hizo en el Santos, sino por lo que la historia muestra que un Neymar más próximo a su auge puede hacer. Es, en parte, un ejercicio de fe. Y es también, como escribe otro periodista, Douglas Cucunello, al llamar a Neymar, Ancelotti intenta convocar también al país para que abrace a la Selecao. Y la decisión no parece basarse en motivos deportivos, sino que es una decisión diplomática.
9: Tot això està molt bé, però millor encara la Fundació del Barça, que està fent una iniciativa solidària en la que fa una subhasta de les samarretes que van portar els jugadors del primer equip en el partit contra el Newcastle amb la tipografia especial d'Anna Vives. Per la samarreta de Lamine Yamal ja es paguen 15.000 euros i pujant. 15.000, eh? El segueix Pedri amb 7.000 euros i Rafinha amb 4.000. La samarreta de Gerard Martín, que és el que està de moment a la cua, està amb 900 euros. La Fundació del Barça fa aquest tipus de subhastes per fins solidaris, en aquest cas per ajudar a nens amb discapacitats.
3: Per cert, sobre la premsa i abans d'anar a les xarxes socials... sincerament, teníem dubtes de si explicar o no explicar això, però que l'U hagi arribat avui a la redacció preguntant per aquest informe d'Hisenda, quasi us diria que m'ha acabat de convèncer en que ho comentéssim, perquè almenys l'altre no ho podem controlar, però que els nostres oients estiguin ben informats. Suposo que haureu vist a diferents llocs que hi ha un informe d'Hisenda que exculpa el Barça de pagar àrbitres, un informe nou d'Hisenda que exculpa el Barça de pagar àrbitres. Aquest informe és del 2022. Aquest informe està adjuntat a la causa i d'aquest informe ja n'hem parlat 400 milions de vegades. Són 46 pàgines i entenc que tot el show a xarxes i el show mediàtic d'aquestes últimes hores venen per un tuit de Miguel Galán on fa una foto d'una de les pàgines d'aquest informe, concretament la 44. L'informe té 46 pàgines i Galán fa una foto de la pàgina 44 on explica Hisenda que no s'ha pogut acreditar que els diners de Negreira anessin per pagar àrbitres.
12: Aquest informe, diguem-ne que és l'informe que provoca precisament que la Fiscalia comenci a investigar el cas.
3: Perquè aquí, a partir d'aquest informe i de les declaracions, és quan Enríquez Negreira diu a Hisenda allò de que el Barça li pagava diners per a que tot fos neutral. És el mateix informe.
12: Això forma part de l'informe. Això de Negreira, que va declarar, forma part d'aquest informe de l'Agència Tributària del 28 de març del 2022. Un any abans que s'iniciï la investigació judicial, un any abans.
3: I no hi ha hagut més informes de l'agència tributària?
12: No, perquè l'agència tributària ara, a dia d'avui, ja no té res a dir. L'agència tributària va fer la seva inspecció fiscal tant a Negreira com al Barça, va fer unes conclusions després d'entrevistar a les parts. Aquestes conclusions, de 46 pàgines, són les que va entregar a la Fiscalia i li va dir a la Fiscalia: escolti'm, senyora Fiscalia, miris això perquè aquí hi ha alguna cosa una mica rara, no està massa clar això. I aquí és quan entra Fiscalia. I després d'entrar Fiscalia venen les denúncies i comença la investigació judicial del tema. Per tant, estem parlant d'un informe que està desfasat, és un informe que a dia d'avui ja forma part de la instrucció judicial, però és que des de fa 3 anys foren part de la inspecció judicial.
3: Desconec si el motiu pel qual es torna a parlar d'això avui és perquè hi ha algú que té voluntat de manipular, si després hi ha gent que s'hi enganxa per desconeixement, si hi ha la necessitat d'instaurar un determinat relat. Ja sabeu que a mi el tema Negreira em posa dels nervis, m'emprenya molt. M'emprenya que Florentino Pérez surti i digui que podia haver guanyat 14 lligues, però 7 li han robat, em sembla fins i tot denunciable. Sí, em sembla denunciable. I el Barça, que ha anunciat accions legals, però encara no les ha implementat, faria bé de buscar realment la manera de fer-ho. Em sembla denunciable i crec que Florentino Pérez li fa un favor al Barça a nivell mediàtic, diguem-ne, estrujant, caricaturitzant fins i tot i exagerant el cas Negreira, perquè, diguem-ne, d'alguna manera provoca que tots s'enroquin cap a l'altra banda, perquè no és veritat que a Florentino Pérez i al Madrid els àrbitres li hagin robat 7 lligues, és fals. De fet, quan fa l'entrevista amb Pedrerol, ell ja recull cable, diu que era una manera de parlar,
12: sí, sí.
3: Per tant, ja s'adona que s'ha passat tres pobles, però igual que m'indigna això, m'indigna que des de l'altre costat, que és més el nostre, no? Des del nostre costat, s'intenti silenciar, disculpar i justificar un cas que és extremadament greu, de lo més greu que ha passat a la història, i és així, i que tothom té la seva opinió, però els fets són els que són, i és objectiu que no hi ha un nou informe d'Hisenda, és objectiu que l'informe d'Hisenda és del 2022. No entenc que hi hagi gent que surti un nou informe, exculpa el Barça, o sigui, amb quin interès?
12: I editorial.
3: O és desconeixement? És voluntat de manipular l'opinió pública? Quin és l'interès que hi ha darrere? I no podem tornar boig a la gent? Ni podem desinformar d'aquesta manera?
12: Bueno, és que ahir va ser tremendo, sí que... Perquè ahir a la tarda surt el tema... i missatges, i missatges, i missatges, i gent de dir, hòstia, nou informe d'Hisenda. Dic, Hisenda? I ara què hi pinta, Hisenda? Què hi pinta, Hisenda? Aquí, si l'informe d'Hisenda ja està fet. La investigació d'Hisenda ja es va fer, el 2022.
3: Tot això neix del tuit de Miguel Galán, i Miguel Galán penja una foto de la pàgina 44 d'aquell informe d'Hisenda, del que ja en vam parlar al Que t'hi jugues, i n'hem parlat 200 milions de vegades, és que té 46 pàgines.
1: Qui és Miguel Galán?
12: Jo millor no parlo de Miguel Galán.
1: No, clar, perquè
3: sí, però tot cas,
1: però
3: tot cas,
1: la gent no sap sí, qui però, és Miguel Galán.
3: Bueno, és una persona que està fotuda a moltes causes, no? Deixem-ho així.
12: Sí.
3: I que però quan, ja quan el tema no és Miguel Galán, és que arran d'aquell tuit de Miguel Galán, molta gent, molts mitjans de comunicació, i em sap greu dir-ho, però és així, s'agafen aquesta manipulació...
12: És desinformar.
3: Per desinformar. No pot ser, no pot ser això.
12: Desinformar absolutament d'un cas.
3: No pot ser marejar d'aquesta manera la gent. No pot ser. Hi ha d'haver una certa responsabilitat i les coses que s'expliquen han de tenir una consistència i després les opinions cadascú té la seva, però els fets són els que són. No es poden manipular els fets. Llavors, clar que es torna boja la gent. No entén res. La gent flipa i veu a un tarat que diu que si li han robat 7 lligues. Els altres que no han fet res i que només han pagat per informes. Voleu deixar ja de prendre el pèl a la gent, hòstia? Voleu deixar de prendre el pèl a la gent? En fi, ja estava. Tira.
6: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba, Que t'hi jugues. Perdona, que no sé si volies dir alguna cosa més.
12: No, és que em subleva aquest tema.
3: A mi també.
12: Em subleva, perquè després veig...
9: Ja ho he vist.
12: Editorials i merdes d'aquestes amb una informació que no existeix. Aquesta informació no existeix.
3: Vols dir alguna cosa, tu, Flaqui?
9: No, que...
3: Se m'ha fotut el coll vermell, ja, tio. Sempre em passa el mateix.
14: Ah, exclusiva! Exclusiva, Mundiale! Hi ha un nou informe d'Hisenda.
9: No.
14: No
9: s'entén res.
14: Exclusiva de Giovanni Romano. Cuidado, eh. Informe dicendo che cambiaria tutto, eh. Ara, giusto, ara. Informe dicendo.
4: No sa ciò che stas dient, estàs arriscant una bona bronca, eh.
14: Sí, millor callo.
15: És a dir, el que tu sí pots dir és que, igual que es destaca que Negreira, la declaració davant d'Hisenda diu que el Barça va pagar perquè tot fos neutral, en aquella mateixa declaració recollida en aquest informe també diu que no acredita, que no vol dir que no ho hagi fet, que no acredita que els pagaments vagin a àrbitres. És que, això, no, és que això, això se li passa a Fiscalia, Fiscalia, judici, etcètera, etcètera. Bueno, judici, instrucció judicial, moment, eh? Instrucció judicial, i a l'instrucció judicial... El jutge Joaquín Aguirre, que és l'anterior, imagina't, si anem lluny,
14: ja s'ha jubilat.
15: Jutge Joaquín Aguirre li diu a la Guàrdia Civil que investigui on ha anat la pasta i si hi ha alguns hàbitats que han cobrat.
14: I de moment, pel que sabem, no hi ha acreditació de que s'hagi pogut demostrar que els diners hagin anat a àrbitres. Això no. Ho hem explicat 400 vegades.
15: Sí, sí.

0: Lo d'Hisenda.
1: Per què el Barça va pagar? Alguns pagaments estan justificats amb informes, altres no. I si això es considera corrupció o no és corrupció.
2: Avui, senyor Subir,
1: i més enllà de la via penal hi ha, diguem-ne, la qüestió ètica i hi ha, diguem-ne, la administrativa, no, perquè no, el cas no està allà, i l'esportiva.
0: He vist un mitjà que ha publicat el Barça absuelto. O sigui, moment, absuelto vol dir que ja s'ha celebrat el judici i que l'han absolt i que no està condemnat.
1: És avui, de veritat, no m'estranya que la gent flipi.
0: Avui, clar,
1: si entre tots els maregem...
3: Deixem avançar la instrucció judicial i, com tu dius, la qüestió ètica, cadascú té la seva opinió i els fets són els fets, estan sota investigació tant de bo vagi el més ràpid possible per poder resoldre ràpidament el més ràpid possible tot aquest afer i, com dius tu, deixem d'utilitzar les coses per justificar
1: encara dient ara que el Barça ha guanyat la Lliga per Negreira, quan des del 2018 que està fora de l'equació, és a dir, deixeu deixeu d'enganyar la vostra gent, igual que els altres, deixeu de justificar lo injustificable. Ja està, tio, és que...
2: El otro día no se pitó una clara agresión con la cara del jugador del Sevilla a Mbappé. Le pegó con la cara en todo el codo, que casi le rompe el codo a Mbappé.
3: El capità, perquè va ser gol vostre.
2: Pero era agresión y era roja. Nos han robado hasta 44 puntos.
3: 44 ya, va pujant.
2: Los hemos contado.
0: Un resum ràpid de tot això. No hi ha novetat del cas Negreira, vale? Ja està, fin. No hi ha cap novetat. En els últims dos mesos no ha passat res.
1: Vale. Doncs mira, aquest és el titular. No hi ha novetat del cas Negreira. En els últims dos mesos no hi ha hagut res.
4: Jo vaig flipar ahir perquè deia, el Barça és culpado. Digo, pues si no s'ha celebrat el judici. Per això no en tenia res, per això t'he preguntat.
1: No, i que si un nou informe, que no hi ha cap informe nou, que és del 2022, 46 pàgines, i la foto que penja Miguel Galán és de la pàgina 44. Està explicat i requet explicat. En fi, què diu la gent, Núria?
5: Mira, sí, que la gent sobretot avui envia molts missatges a Fermín després de la lesió que es va conèixer ahir just acabar el que t'hi jugues. El José diu, amb la il·lusió que tenia de veure'l al Mundial, jo crec que s'hagués sortit, diu, ànims a Fermín, és un jugadoràs i tornaràs més fort. I el Yassir ens diu, pobre Fermín, fa molta pena. Clar, sí que sap greu recordar-ho en aquest context, però tenim... El Willy, no sé si s'ha colat en antena, s'ha colat o no?
3: No,
5: jo crec que ha fet una mena de badall, senyor, així molt fort, senyor, però mentre jo estava en directe.
0: Què ha dit el senyor Nau?
5: Llavors l'he escoltat,
0: Willy,
5: i jo crec que era un badall. Era un badall o no, Willy?
1: T'avorreix el programa, Willy.
3: T'avorreix Negreira o t'avorreixen les xarxes?
6: No, mira, és que he dormit malament avui.
0: En sèrio?
6: Sí.
0: Què t'ha passat?
6: I mira, m'ha vingut el badall ara.
5: No, clar, estava concentrada i de cop he sentit un badall. Res, sí que recordar que, clar, sap greu perquè s'ha lesionat, però Instagram, la gent es pot endur una samarreta firmada per Fermín. Avui és l'últim dia...
1: Sí, però mira, em permeto la llicència de canviar el concurs, si et sembla. Tots els que han participat fins ara entren al concurs i afegim els que participin a partir d'ara, fins dijous, fins demà passat, que és quan tancàvem el concurs, per enviar-li missatges d'ànim a Fermín López, perquè segur que els agrairà.
5: Doncs mira, veus? Bona idea, molt bé, sí que, molt bé.
1: La ràdio ho diu el llibre d'estil de la SER, crec, que és un ésser viu de sang calenta. I per tant...
5: No, està bé, perquè...
3: Com ara tu. Collons,
4: sembla una cançó d'aquests.
1: Sí, algo així, diu el llibre d'estil.
5: No m'agrada molt aquest gir, perquè em sabia greu recordar el concurs, saps?
1: Doncs això,
5: a Instagram.
1: Diguem-ne que obrim un subgrup del concurs.
5: Exacte.
1: Els que hi han participat
3: molt
1: entren.
3: Molt ben definit.
2: Ho has definit?
1: I els altres, missatges d'ànim per a Fermín López.
5: Arroba que t'hi jugues, el post està fixat, per tant, el primer post que trobareu al nostre Instagram, ens heu de seguir i enviar ara missatges d'ànim.
3: Perquè la ràdio és un ésser viu de sang calenta.
5: Correcte.
3: No com ho ets tu, com ho sóc jo, però sobretot, com ho sóc jo.
1: Es vols llançar un repte, m'has dit-lo?
4: Sí.
1: Quin?
4: Abans d'anar-me, ja me'n puc anar.
1: Sí, perquè demà tens una altra vegada actuació.
4: Sí. Demà demà tenim un festival.
1: Sí.
4: Qui són aquests?
1: Qui són?
3: Aquest es refereix a la samarreta que porto, oi? Perquè hi ha gent que no...
1: A mi em recorden a Sex Pistols.
3: Sí, no, és una estètica...
4: Qui són aquests?
1: Aviam si algú ho escriu. Al YouTube del que t'hi jugues. Ensenya bé la foto, va. Recorden a Sex Pistols.
0: Aixeca't.
4: Podem posar-te.
0: Aixeca't un moment. Aixeca't un moment.
4: No, que sopeu aquí.
0: Aixeca't.
3: Sí, és que es veu allà, jo per això no ho dic, però bueno.
4: Ja està, amb això hauria suficient. Però si no, t'ajudarem, vale?
1: Vale.
4: Vale.
1: Vinga, 12:43. Lu, ens veiem demà a l'hotel Meriah
4: Sitges.
1: Sí.
4: Vale, guais.
1: Molt bé.
4: Vinga, però aquí està una mica millor.
1: Et porta un taxista fantàstic, eh? Tinc moltes ganes d'abraçar-lo.
4: Un taxista fantàstic. Home, un taxista no.
1: Sí, home, et farà de

0: Molt bona tarda. Afers Socials admet que les demandes d'ajuts vinculades a l'habitatge creixeran amb la descongelació dels lloguers, però també confia que la llei mitigarà els seus efectes. El Ministeri va rebre l'any passat 1.847 sol·licituds per rebre un ajut a l'habitatge, que és una xifra que són 400 més que l'any anterior. Cal tenir en compte que fins aleshores encara valia la flexibilització que el govern havia aplicat sobre els requisits per percebre-la i, per tant, el 2025 va ser el primer, que ja no hi eren. Això fa que l'import que va abonar el Ministeri fos de 4,3 milions d'euros. És un milió més que no pas el 2024. Si se li sumen els ajuts puntuals per accedir a l'habitatge o per mantenir-lo, que frega el milió d'euros més, la xifra total d'afers socials va ser de més de 5 milions d'euros. El director del departament, Joan Carles Villaverde, no amaga que aquesta xifra va a l'alça en els darrers anys i que és una de les principals demandes que tenen. En aquest sentit, admet que podrien seguir creixent en els pròxims anys, sobretot quan s'aprovi la llei de descongelació dels lloguers, però apunta que la normativa que està en tràmit parlamentari té mecanismes que poden ajudar a reduir-los.
1: La prevec molt baixa. Si s'apliquen les coses en funció del que jo entenc que haurà de ser així, en funció de lo que la llei, el projecte de llei estableix uns increments gradualment, i que si les coses es van fent així, no crec que tingui un impacte important. Que hi haurà un increment en la renda, segur. Que aquest increment supera el 30% de les ingressos que té la família, disposarem dels ajuts i disposaran dels ajuts perquè puguin fer front amb aquest nou import.
0: Tant Villaverde com la ministra responsable d'Afers Socials, Trini Marín, destaquen que són una setantena les persones que no han renovat la demanda d'ajut perquè ara viuen en un pis del parc públic. Una situació que creixerà conforme n'hi hagi més. A més, si s'inclouen la resta d'ofertes, entre els quals hi ha els pisos de l'Arca, que gestiona la Creu Roja, o els d'Armor, a Andorra la Vella, això fa que la xifra augmenti fins al centenar de persones que ja no han renovat aquest ajut. I relacionat amb l'habitatge, el Partit Socialdemòcrata carrega contra les polítiques d'inversió estrangera en immoble del govern i exigeix mesures per frenar-la. El conseller general de la Formació Socialdemòcrata, Pere Baró, presentava la pregunta oral que formularà la ministra d'Economia i d'Habitatge, Conxita Marsol, en la pròxima sessió parlamentària de control a l'executiu. Concretament, vol saber les mesures que implementaran per reduir la modalitat d'inversió, que és pràcticament l'única que es materialitza, afirma, i és la que contribueix directament a precaritzar la situació de la població resident. Baró recorda les propostes socialdemòcrates que han fet des de l'inici de la legislatura, com ara l'aprovació d'una llei específica d'habitatge, un nou programa d'avals a la compra d'immobles, el fet d'incrementar la inversió estrangera, que sigui completament a fons perdut, o fins i tot que es prohibeixi fer-la en habitatge. Tot plegat explicava que són accions que l'executiu sempre s'ha negat a fer, per tant, els estén una vegada més la mà per treballar-les conjuntament, o si no, avança que la indignació popular continuarà a l'alça.
2: Jo ja m'imagino que la resposta anirà cap a l'immobilisme, però nosaltres estem obligats, doncs, no només a demanar-los, sinó a tornar a fer les nostres propostes perquè en tenim. Llavors els hi tornarem a fer les nostres propostes i si les accepten, doncs m'ha obert a treballar-ne, no? Però penso que estem en un moment molt delicat, estem en un moment en el qual el populisme polític de Demòcrates per Andorra, dels seus ministres i del seu cap de govern, ha de deixar d'una vegada per totes de funcionar. Estem en un moment on la gent es sent expulsada del seu país, llavors deixem de dir coses maques, posem-nos a treballar tots plegats.
0: Baró assegurava que les mesures que l'executiu ha aplicat no han funcionat, són tímides i no anaven destinades a resoldre realment la problemàtica que pateix la societat. Sí que admetia que, en alguns casos, les han hagut de refer i fins i tot en la línia que ells apuntaven, però, tot i així, assegura que s'han quedat molt lluny d'aconseguir resultats significatius. I Andorra té un dels percentatges més elevats d'Europa de dones empresonades. Així es desprèn de l'enquesta penal que ha elaborat el Consell d'Europa amb dades del 2025. El Principat té un 12,5% de dones empresonades i, com dèiem, és un dels percentatges més elevats de tot el continent quan la mitjana no arriba al 6%. Pel que fa a la població estrangera reclusa, representa un 72%. També és de les més elevades d'Europa, on la mitjana amb prou feina supera el 25%. Entre les causes hi ha clar les dimensions del país i la seva composició demogràfica. Ho assenyala el mateix estudi. Quan a la taxa de població penitenciària se situa en el 86 per cada 100.000 habitants i la ràtio de rotació és del 71%, un fet que indica que és un sistema dinàmic amb alta entrada i sortida d'interns. Quan a la taxa de suïcidis és de 139 per 100.000 habitants i, segons determina l'informe, és molt elevada. Per tant, anima a fer-hi, a prestar-hi més atenció. L'any passat hi havia 72 persones privades de llibertat amb una ràtio de 0,9 interns per funcionari, un fet que determina que no hi ha superpoblació ni tampoc amuntanament a la presó de la Comella. La durada mitjana de l'internament és de poc més de 3 mesos que, per sota, volem dir, de la mitjana europea. I el total de recursos, el 44%, es troba en situació preventiva. Andorra promou la cooperació de les zones econòmiques especials i també del turisme sostenible amb les Illes Canàries. El cap de govern, Xavier Espot, es va desplaçar ahir a Gran Canària, on es va reunir amb el president de la comunitat autònoma, en Fernando Clavijo, per tal d'explorar fórmules de cooperació que permetin enfortir les economies entre els dos territoris. La trobada va permetre conèixer l'experiència insular en àmbits com ara la diversificació econòmica, el sector audiovisual i la creació d'instruments específics, entre els quals la zona especial canària. També van comentar línies de treball compartides en matèries com ara el turisme sostenible, la innovació, l'ensenyament superior i també les polítiques d'habitatge. Ho explicava el mateix cap de govern en el fòrum organitzat pel diari Canàries 7, que es deia Andorra i Canàries, connexió estratègica.
3: Andorra, por ejemplo, puede aprender cómo Canarias ha transitado de una economía, digamos, eminentemente centrada sobre el turismo, sobre los servicios, a una economía más diversificada, ¿no? También realidades fiscales específicas. La zona especial canaria, yo creo que es un ejemplo también a seguir, ¿no? De cómo podemos ser competitivos fiscalmente para atraer empresas con valor añadido, con creación de riqueza y de puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh.
0: Per la seva banda, el cap de govern va compartir el procés de transformació econòmica d'Andorra en les darreres èpoques, les reformes estructurals i la modernització fiscal, així com l'homologació dels estàndards internacionals i les polítiques per desestacionalitzar el turisme i atreure nous visitants de més poder adquisitiu. La neteja de la parcel·la d'aigües d'Arinsal costaria 1 milió d'euros. Aquest és el pressupost que una empresa especialitzada va plantejar al Comú de la Massana després de rebre l'encàrrec per conèixer el cost. Segons explicava la cònsul major Eva Sansa, la valoració incloia la retirada de tota la runa, però també el preu dels serveis públics que van activar durant l'incendi, els quals van xifrar entre 50 i 60 mil euros. La cònsul explicava que l'objectiu és que eliminin com més aviat millor les restes d'una estructura que dona mala imatge al poble i que, depenent de la voluntat de la propietat, es podria aprofitar aquest espai per fer-hi alguna infraestructura pública. I canviant de parròquia, la renovació integral del Palau de Gel costarà més de 7 milions d'euros. La societat ha formalitzat la signatura del contracte d'adjudicació de les obres de renovació i d'ampliació d'aquest equipament, que començarà l'1 de juny i que tindran una durada prevista de 15 mesos. Es tracta d'un projecte estratègic que permetrà modernitzar integralment les instal·lacions i reforçar-ne el paper com a centre esportiu, social i turístic de referència del país. El projecte contempla una reforma integral de l'edifici a nivell estructural, arquitectònic i tècnic, amb actuacions per modernitzar les façanes i el tancament, millorar els aïllaments o renovar les instal·lacions. Internament s'ampliarà els espais interiors, com la recepció, la botiga, els vestuaris i també la zona d'aigües. El gimnàs s'aplicarà, duplicarà, volem dir, la seva superfície i es crearà també un bar mirador. Es reformaran els despatxos i es climatitzarà l'auditori. El president del Consell d'Administració i cònsul major, Jordi Alcover, destacava la importància d'aquesta iniciativa. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. La temperatura ja està pujant amb més facilitat que els darrers dies, així doncs es confirma aquesta entrada d'aire càlid que ens portarà els pròxims dies temperatures pròpies del mes de juny, de l'estiu. De moment, avui ja tindrem màximes al centre i sud del país, al fons de les valls, al voltant dels 20 graus, també a Andorra la Vella. Però avui, coincidint amb el màxim de temperatura, ja estan creixent nuvolades que, des d'ara fins que arribi la nit, donaran lloc a tempestes que podran descarregar amb intensitat, no generalitzada, la pluja, però sí que podrà afectar qualsevol punt del país. Localment, amb intensitat. De fet, esperem que s'acumuli més aigua que els darrers dies. A mesura que descarreguin aquests xàfecs, la temperatura anirà baixant. I els pròxims dies, més sol, ja no hi haurà xàfecs durant les tardes i la calor guanyarà protagonisme amb màximes ja al voltant dels 25 graus.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya el Carlos Moreno. Ell és professor de ciències de l'Ágora International School i, a més, és divulgador científic i ens parlarà sobre el cicle de conferències que es va tancar la setmana passada sobre, o per commemorar, més ben dit, l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntica. Avui ens posarem científics i intentarem comprendre què significa tota la qüestió relacionada amb la física quàntica. Més tard, avui és dimarts, avui tenim secció de l'Hora Sostenible i ja tenim preparat l'Àlex Rodríguez, el coordinador d'Andorra Sostenible, que ens parlarà sobre el Dia Internacional de la Biodiversitat. És el divendres i des d'aquesta entitat han preparat una sèrie d'activitats el dijous al portal de la Vall del Madriu. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a la Kia Esports. Nosaltres arrenquem!
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Àlex Rodríguez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Arnal, què tal?
0: Àlex, tot just aquest divendres es commemora el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. A veure, abans que res, Àlex, què hem d'entendre per diversitat biològica?
1: Exacte, què és la diversitat biològica o biodiversitat, també li podem dir. Doncs consisteix bàsicament en totes les formes de vida que existeixen, justament també amb el seu hàbitat, no? Podríem dir el que expliquem a les escoles de manera senzilleta perquè ens puguem entendre. Si agafem la paraula biodiversitat o diversitat biològica, no? Què vol dir bio i què vol dir diversitat? Doncs bio podem dir que significa vida, i diversitat, doncs varietat, diferència, no? Llavors podem dir que la biodiversitat és això, les diferents formes de vida que existeixen juntament amb el seu lloc que habiten, amb el seu hàbitat, no, podríem dir, i les relacions que tenen entre elles.
0: Per tant, és un dia per commemorar la vida. M'estic posant aquí potser una mica...
1: No, sí, justament.
0: No sé com dir-ho, però vaja. Amb totes les seves... Sigui fauna, sigui flora, i entenc que aquí, Àlex, al Principat, la tenim aquesta vida i aquesta diversitat... Les tenim molt riques?
1: Sí, tenim una gran riquesa de biodiversitat, afavorit doncs, per l'orografia que tenim, no? Per la zona del món on som, no? Tenim una influència mediterrània, però tenim aquest paisatge d'alta muntanya, no? Amb moltes variacions en funció de l'altitud, de l'orientació del sol, de la quantitat d'aigua que podem trobar, no? De la sequera que hi hagi. Doncs això afavoreix que hi hagi gran varietat d'hàbitats diferents. Podria dir-te que a Andorra tenim més de 180 hàbitats diferents, amb el que això implica, no? Amb la gran biodiversitat de plantes, d'animals, de fongs o fins i tot de microbis, que també formen part d'aquesta biodiversitat que podem trobar, no? Per exemple, els microorganismes que tenim al sol.
0: Sí. Mira, tot just la setmana passada ens acompanyava la Clara Pladevall, investigadora de ara anava a dir el FEDMA. No, Andorra Recerca i Innovacions, parlava de la festa de la flora que se celebra ara doncs, fins al juliol, si no recordo malament.
1: Sí.
0: Doncs, per tant, per comentar doncs, totes aquestes qüestions. Per tant, tenim una gran diversitat a casa nostra i per donar-la a conèixer des d'Andorra Sostenible he organitzat un taller al Madrid que es farà aquest dijous, Àlex.
1: Però no a la Vall del Madrid, sinó al portal de la Vall del Madrid.
0: Alerta, no ho he dit bé, doncs.
1: Sí, no, està bé. És un nou centre d'interpretació que tenim. Abans el teníem aquí al costat del Consell General, a Prat de la Creu.
0: Sí, sí.
1: I ara, doncs, el nou centre es troba a Escaldes, al carrer de l'Obac, si no ho dic malament, a la Borda Gabriel, no? Allà darrere del Museu Thyssen, perquè ens entenguem.
0: Sí.
1: I també hem marcat amb aquest Festival de Flora del Pirineu, que comentaves de l'Ari, doncs també tenim aquesta activitat, aquest taller que farem, per parlar sobre biodiversitat i convidem a totes les persones dijous a les 6 de la tarda a venir allà al portal de la Vall del Madrid perquè farem una activitat mitjançant una mena de joc que hem dit que és una mica lúdic, no vol dir que sigui per nens, ni molt menys, perquè parlarem de coses molt interessants per tothom, però sí que ho lligarem tot via un joc de memòria, no? On anarem de buscar les parelles d'aquestes espècies i cada cop que trobem una doncs descobrirem algunes curiositats.
0: Mira, ara m'has transportat a la meva infància que jugava amb el meu germà el Nature Memory, que era imatges d'això de plantes i d'animals que els havien de barrejar i trobar la seva parella igual. Doncs mira...
1: Exacte, farem això.
0: A les 6 de la tarda, al portal de la Vall, una mica, doncs, bueno, ja m'ho has dit, però anava a preguntar a qui va dirigit, com es pot apuntar la gent...
1: Sí, per inscriure's, doncs, s'heu de contactar amb el portal de la Vall del Madrid o doncs, podeu trucar també a Andorra Sostenible, 603000, o per correu electrònic. Totes les inscripcions són vàlides, també per xarxes socials. Tota persona interessada i convidem a la gent a venir perquè segur que serà molt interessant, doncs que ens contacti a nosaltres o a la Vall del Madrid i els inscriurem sense cap problema. Perquè, com deia, repeteixo de nou, aquest dijous a les 6 de la tarda a Escaldes.
0: I tant. Escolta, la gent no ho veu, però ens has vingut aquí amb unes plomes que no són d'escriure, precisament. Suposo que representant una mica aquesta diversitat, aquesta biodiversitat que tenim aquí a casa nostra.
1: Sí, perquè a més, bueno, jo com a Bola Obrevià, no, aquest cap de setmana hem tingut una festa molt andalusa,
0: sí.
1: I porto justament un parell de plomes, una de Gai de Bosch, molt iridescent, que diem, no, una mica a Mar de Sant Martí, i una de Picot Garcés, que és molt flamenca, no? Podríem dir, amb aquests topets que tenen, sí. Blanc sobre negre.
0: Mira, ara estic entenent la... la relació que m'has fet amb la festa de la primavera, et prometo que no l'acabo d'entendre. Però sí, és veritat, ara que estic veient la
1: és com un, com un vestit sevillà, no? Sí, aquests, doncs sí, sí. Així, perquè una de les espècies de que comentarem allà al taller serà, per exemple, el picot, o el picot carcegros, o tots els picots, perquè són uns animals, aquests, molt interessants, que tenen unes curiositats, són una tenen una biomecànica espectacular, o sigui, perquè ens fem una idea, un picot, quan que el que fa és picar a la fusta, no?, al tronc de qualsevol arbre, doncs pot arribar a generar més de 1.500 Gs d'energia amb el seu cap, no? Això, nosaltres, perquè ens fem una idea, a partir de 10 Gs ens quedaríem ens conscients, i un conductor de Fórmula 1 o d'un caça està al voltant dels 4 o 6 Gs. 4 o 6, i estem parlant de 1.500 amb un animal molt petitó. I com aguanta tot això? Doncs gràcies a la seva morfologia, no?, del cap, del crani i fins i tot de la seva llengua, perquè té una llengua molt llarga, més llarga que el seu propi bec, que embolica d'alguna manera el crani, que a més és molt dens, té el cervell petit i apretat perquè no reboti a dins, no? Que és una mica el que li passa a la gent quan té ressaca, que li rebota el cervell a dins del crani, doncs molt. Això el picot ho evita d'una manera espectacular, doncs amb aquesta llengua embolicada al crani i amb un coll molt fort i amb una biomecànica espectacular per aguantar, doncs, aquests fins a 1.500 Gs d'energia.
0: Tornant a la meva infància, passant pel teu comentari que m'ha portat a la joventut, tornant a la meva infància, estem parlant que el picot és el pájaro loco?
1: Sí, el pájaro carpintero, el pájaro loco, sí, el del Port Aventura.
0: Molt bé, doncs, per tant, aquí tenim el picot, i què més ens havies portat, perdona?
1: Doncs no porto també una de gai de bosc, perquè a més de curiositats, també parlarem d'espècies amenaçades, d'espècies invasores, com la vespa asiàtica, no? També comentarem una miqueta, doncs, això, diferents aspectes de la biodiversitat, doncs, els avantatges que ens porten, no? Ens donen aliment, ens donen aire per respirar, fruites, verdures, però també estan amenaçades moltes espècies, i algunes a causa dels humans o a causa d'espècies invasores, que també arriben a causa dels humans.
0: Sí, perquè moltes vegades, i potser n'hem parlat alguna vegada, però al final les abelles que tant ens molesten a vegades i que són tan necessàries per mantenir els nostres hàbitats i el nostre el nostre medi ambient, digue-li com vulguis, al final tenen també aquestes espècies invasores que encara són pitjors. Una mica, Àlex, aquí explicareu també una mica les problemàtiques al voltant de la vespa asiàtica.
1: Exactament, sí, parlarem una miqueta, no? Explicarem com s'estan fent aquests plans de control per part dels banders, amb suport dels comuns, no?, per capturar les reines i, bueno, per explicar per què s'han de capturar les reines, quin problema té, de què s'alimenten, no?, i com assetgen d'alguna manera les nostres abelles que tenim a tot arreu, no?, i descobrir totes aquestes coses sobre la biodiversitat, que penso que pot ser molt interessant.
0: Per anar avançant i acabant, Àlex, al final, aquest taller del dijous, quanta estona durarà una mica?
1: Doncs aproximadament una horeta, seran de 6 a 7, si hi ha interès potser ens allarguem 10 o 15 minutets, però no massa més, ja veieu, serà una cosa àgil, entretinguda i superinteressant.
0: L'objectiu, entenc, que és una mica donar a conèixer una mica aquesta biodiversitat del país, però o de casa nostra, vaja, però vull dir d'una manera relativament superficial, una manera per poder introduir-nos, i a partir d'aquí, si ens interessa molt, ja podrem anar o podem continuar per la nostra banda. Però, és a dir, seria un taller inicial.
1: Sí, exactament. No és una cosa supertècnica, és molt, molt, molt aterrada a la ciutadania en general. Parlarem de la biodiversitat d'Andorra i centrada també amb la Vall del Madriu, no?, que és el nostre anfitrió, i això pot servir com a introducció de molts aspectes per conèixer la biodiversitat, com protegir-la i generar d'alguna manera aquesta consciència entorn a la conservació de l'entorn, que també és molt important.
0: I més en un país com el nostre, que últimament el tenim una mica amenaçat, tot el que és el medi natural. Àlex Rodríguez, coordinador d'Andorra Sostenible, gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més en aquesta secció de l'Hora Sostenible, i fins a la pròxima.
1: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Tornen les visites al

0: una vegada més en aquesta secció de l'Hora Sostenible i fins a la pròxima.
1: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
4: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
3: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
6: Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva a SER Andorra. El Futbol Club Andorra esgota la via del TAT, és la decisió que ha pres el club després de la resolució coneguda ahir pel comitè d'apel·lació. Segons va poder saber la cadena SER, l'Andorra recorrerà al Tribunal Administratiu de l'Esport les sancions a Gerard Piqué, Jaume Nogués, Ferran Vilaseca i Cristian Lanzarote. L'entitat no dona per perduda la batalla un cop ha sabut que apel·lació va ratificar el càstig del comitè de disciplina. L'organisme federatiu, que cap de les proves presentades són concloents ni adulteren l'acte arbitral d'Alonso Ena Wolf, qui va plasmar les amenaces i els insults dels dirigents tricolors. Per tant, mantenen les suspensions i inhabilitacions a tots els membres implicats, a més del segon partit de clausura de la Llotja aquest diumenge a 4:45 PM, Futbol Club Andorra-Ceuta. Ha canviat l'horari. Serà 2 hores abans aquest Andorra-Ceuta amb la clausura, amb el tancament parcial de la zona VIP i de la Llotja. Així, l'Andorra té temps fins al 8 de juny, són 15 dies hàbils, fins al 8 de juny per presentar recurs i molt possiblement demanarà una sanció, una suspensió, volem dir, cautelar al TAT fins que es pronunciï formalment. D'altra banda, aquesta és la informació que tenim del Futbol Club Andorra respecte a tot l'embolic d'aquell annex de l'acte Andorra-Albacete. I d'altra banda, Teo Lenormand, ja parlant d'un tema més esportiu, Teo Lenormand va ser operat ahir amb èxit dels lligaments creuats del genoll esquerre. Ara iniciarà una llarga recuperació que podria durar entre 7 i 9 mesos. Amb aquesta informació del Futbol Club Andorra comencem l'Aquí Esports en una edició dedicada exclusivament al Morabanc Andorra i a la seva crítica situació. Temps d'anàlisi aquest dimarts amb Xavi Saizó i això deia Rafa Luz, capità tricolor.
7: Ganar hoy nos daba un gran paso, pero no está todo perdido, ¿no? Las matemáticas están ahí, todavía hay posibilidades, pero tampoco hay que esperar que las matemáticas hagan trabajo por nosotros. Tenemos que entender que estamos en estado de emergencia, ¿no? No podemos, desde el momento que el balón sube para empezar el partido, ya tenemos que ponernos las pilas y jugar así hasta el final.

0: Xavi Seisó, què tal? Des de Ràdio Barcelona, com estàs?
1: Què tal, Carles? Bona tarda a tots. Com anem?
0: Bé, bé. Nosaltres crec que estem bé. Ara, al Morabanc, podem dir que és la crònica d'un descens anunciat, Xavi?
1: Bueno, la situació és molt difícil. Jo sempre sóc dels que penso que fins al final s'ha de lluitar, és a dir, queden aquestes dues jornades, però l'ensopegada amb el Burgos és molt greu, diria jo, de cara a la classificació. I clar, ara pues, bueno, s'ha d'esperar un miracle, el partit de Lleida, l'últim amb el Barça, esperar algun rebot, algun resultat inesperat. Bueno, bueno, la veritat és que sempre quan un equip baixa és com a conseqüència de la regularitat de la temporada, no?

0: igual quan un queda campió, no? I en aquest cas, doncs, fa moltes jornades que el Morabanc estava en zona de descens i quan ha tingut, va tenir una revifada amb aquelles dues victòries consecutives, però aquesta derrota amb el Burgos, amb el Sant Pablo Burgos, per mi no és definitiva, però sí que és un cop molt, molt dur de cara a les aspiracions de salvació, sí.
1: Sabies que no podies fallar?
0: No, no, clar, clar, clar, és que... Bueno, no, no, clar, no, no, no... O sigui, era tot o res, no? Era una final i bueno, pues al final es va decidir amb una última jugada i amb un triple que no va entrar... Bueno, jugar-te un triple pues és ser un triple guanyador o no, no? I aleshores pues va sortir greu, però bueno, vull dir, jo el que crec és que tot no ve, insisteixo, de si entra aquella pilota o no, no? Tot ve de tota una temporada en el que les coses pues no han funcionat, en què l'equip no ha funcionat i que bueno, ara es veu abocat en aquesta situació molt, molt, molt, molt difícil. No definitiva, però sí molt, molt difícil.
1: Justament és això. Que hi ha opcions, sí, però veient tota la temporada que ha fet el Morabanc Andorra, que dels 9 partits que ha guanyat, la meitat ho ha aconseguit a l'últim moment, sobre la botzina, i clar, la lògica et fa pensar que estàs a baix, que estàs a la primera federació. A més, el Morabanc Andorra, l'equip que encaixa més punts de l'ACB.
0: Bueno, i jo crec que ho hem comentat ja algunes vegades. Jo crec que sí que l'equip, com a tir exterior i com a exteriors, doncs, bueno, doncs té jugadors de molta qualitat i tal, però a dins, interiorment... Clar, Postobi, ell sol no pot, vull dir, no pot. O sigui, l'home fa el que pot, lluita, fa els punts, però, clar, necessita recanvis, i no els té, no? No els té. I aleshores, en una lliga tan competitiva com aquesta, si no tens una mica de joc interior, ja dic una mica de joc interior, doncs estàs abocat a patir sempre, perquè no sempre els tiradors et faran triples, no? Vull dir, hi ha dies que sí que entren i hi ha dies que no, no? I aleshores, clar, aquí a dins pateixes molt. Jo crec que, bàsicament, hi haurà opinió per tots els gustos, no? Però la meva és que el Morabanc Andorra, interiorment, doncs és un equip amb moltes mancances, excepte Postobi, que jo crec que no se li pot dir res més, i això, doncs, clar, lògicament ho està notant un partit rere l'altre i l'ha abocat a aquesta situació, no?
1: El mateix Ethan Happ va fer l'última cistella que li va donar la victòria al Burgos i es nota que a la pintura tenim un problema perquè Kostadinov no va poder aturar l'expivot del València Bàsquet, però bé, tots a la pintura, tots els equips ens han fet mal i per mi l'única aspecte positiu que ha aportat Tabac a l'equip és que ha millorat molt el rendiment d'Artem Pustovi respecte a la primera part de la temporada, però sincerament veus els números de Tabac i les intencions que pel que la directiva el va fitxar no s'han complert.
0: No, totalment, no. Ja dic, hi ha hagut algun moment de revifalla que semblava que podia donar expectatives. Home, de fet, bueno, el partit de la penya va ser molt dolent, va començar molt bé al camp de la penya, però després va ser un desastre, no? És a dir, i semblava que si es guanyava el Burgos, doncs podia haver opcions fins al final, no? Perquè, bueno, però ara, clar, aquest equip ja s'ha escapat i Tabac, efectivament, els números, o sigui, no ha millorat, diguem-ho així, el que de Joan Plaza, no? Per dir-ho d'aquesta manera, no? I aleshores, pues clar, bueno, aquesta és una lliga, Carles, que no perdona, no? És una lliga molt competitiva, que fins i tot els equips que estan a baix, mira el Granada, que ha lluitat fins al final i ha revifat, i el que passa que tenia un dèficit de victòries molt gran, perquè si no estaria allà també, vull dir, tothom té nivell, no? Llavors, si fas una temporada dolenta, el normal és que estiguis a baix, no? I, bueno, doncs el Morabanc Andorra, a l'espera tant de bo pugui haver aquest miracle, bueno, doncs haurà patit aquest descens que jo crec que és conseqüència, torno a repetir, d'una regularitat dolenta al llarg de tota la temporada, ni a més, no?
1: Mira el Granada, li ha complicat la vida al Morabanc i al Saragossa. fa una setmana, és que els tricolors no poden dependre de l'encert. Això també és un problema, ho hem comentat amb el Xavi. Opcions, sí, s'ha de guanyar Lleida sí o sí, i fer-ho també contra el Barça aniria bé, tot i que has de guanyar sempre un partit més que el Saragossa, perquè el bàsquet a Baràs els tens perduts amb ells, amb els aragonesos, però tenen un partit menys. Confia't, Xavi, que en poder fer-ho. A veure, és difícil, però amb la marxa de Joan Plaza i la destitució, com creus que reaccionarà aquest Saragossa?
0: Bueno, a veure, jo torno a repetir, i no ho dic per dir-ho, sinó que sempre ha sigut, i si aneu seguint també les piulades que faig a les xarxes, o sigui, jo intento ser optimista, no?, i crec que fins al final s'ha de lluitar. Després, o sigui, el que no s'accepta és no lluitar fins al final. O sigui, jo crec que el Morabanc ha de lluitar fins al final, ha d'anar a Lleida a intentar guanyar, i després, pues, el Barça a l'últim partit, si té opcions de salvar-se, pues, també intentar-ho. Ja veurem quin Barça ve, si ve un Barça que depengui també de la victòria o no. Jo crec que aquell partit també el Barça, per la posició que tindrà, pues, vindrà a guanyar. Bueno, però clar, llavors ja depèn, de no, com tu bé dius, de no fer les mateixes victòries que Saragossa, no? Perquè Saragossa guanya el bàsquet a Berac, no? Llavors, clar, ja no depèn de tu mateix, no? En fi, en el moment en què no depèn de tu mateix, és complicat. Però
1: ara anirem a la capital aragonesa, però saps alguna cosa de Joan Plaza? Tens informació, Xavi?
0: No, la veritat és que no. La veritat és que no, i la veritat és que jo crec que és una temporada molt difícil pel Joan, perquè són dues destitucions en un mateix any, cosa que és poc habitual, no?, en un entrenador i tal. Bueno, complicat. Tinc ganes de poder saber una mica la seva reflexió, què és el que pensa, però bueno, no, la veritat és que no he pogut parlar amb ell. Espero fer-ho en els pròxims dies. També he volgut deixar una mica que passés tot, i bueno, però deu ser difícil, acceptar amb un entrenador, com és el cas de Joan Plaza, que en una mateixa temporada doncs deixis d'entrenar a dos equips diferents. Insisteixo, no és una cosa habitual.
1: Jo estava a Manresa dissabte, que vaig cobrir el partit, i va passar molt temps des de que va finalitzar fins a la roda de premsa, i allà va passar alguna cosa al túnel dels vestidors. I és veritat que durant el partit Plaza es va tenir unes converses amb els jugadors prou indicatives de que passava alguna cosa amb Robinson, amb Justa. Aquí no sé si els jugadors tenen alguna cosa a veure, o el mateix Joan va dir que ja, que fins aquí, però ens falten coses,
0: Bueno, no, home, ho acabarem sabent, segur, És a dir, el que sí que sabien que l'ambient no era el millor, no?, i que hi havia jugadors. Jo vaig veure alguna imatge i tal de jugadors, doncs, fins i tot, doncs, com discutint amb el mateix Plaza i tal. Una imatge poc clara, no?, una imatge que no era bona, no?, de la banqueta envers els jugadors i dels jugadors envers la banqueta, no? I això, clar, un equip que es veu bastant desmotivat, que es veu bastant trencat, i bueno, per aquí és on pot, a lo millor, el Morabanc tenir alguna esperança de que Saragossa, doncs, no pugui sumar, no? Però clar, quan hi ha un canvi d'entrenador, tothom es posa les piles, i bueno, ja veurem, però sí, jo crec que amb el temps sabrem una mica què és el que ha passat en aquests últims dies de Joan Plaza amb el Casademont Saragossa, sí.
1: El context és diferent de les dues institucions, de Plaza amb l'Andorra i amb el Saragossa, Plaza amb el Casademont, amb els jugadors, i jo crec que aquí a Andorra té més a veure amb la directiva. Així que seguirem aquestes dues últimes jornades pel Morabanc, les tres que li queda al Saragossa, perquè en sis dies a l'equip vermell, l'equip aragonès, jugarà tres partits, a veure també físicament com li va, i esperem, tant de bo, desitgem que el Morabanc sumi aquesta tercera temporada seguida a l'ACB, però serà difícil. Si es produeix tant sí com no, doncs farem el balanç de la temporada i ja passarem comptes. Xavi, gràcies, com sempre, cuida't.
0: Molt bé, una abraçada molt forta i donar molts ànims a la gent del Morabanc, no? Vull dir que sempre ha estat amb l'equip, em consta que l'ambient va ser extraordinari l'altre dia amb a la Bombonera, i bueno, si passa el pitjor, ja ho parlarem, Carles, si passa el pitjor, el que ha de fer Morabanc és rearmar-se per tornar de seguida a la CB, perquè si no les coses s'enquisten i tal, s'ha de tornar de seguida, en el cas, esperem que no, de que passi el pitjor, que és el descens. Però bueno, com bé dius, ja tindrem temps d'explicar-ho. Una forta abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment, esgotarem totes les opcions. Gràcies, Xavi.
0: Fins ara.

0: detalles de ese sumario que podéis leer ya en la portada de ese sumario que podéis leer ya en la portada de CadenaSer.com, edición especial de Hora 14, en la que vamos a analizar esta decisión que supone un verdadero terremoto político que arrasa con todo, especialmente con la resaca de las andaluzas, y que se convierte en la noticia del día en mayúsculas. La UDEF, en efecto, está registrando desde primera hora la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y también otras tres empresas que están relacionadas con esta operación, entre ellas la empresa de las hijas de Zapatero, en esa calle de Madrid, en Ferraz, a escasos metros de la sede nacional del PSOE. Está Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, aquí continúa el registro. Van más de cuatro horas desde que han llegado los primeros agentes al despacho del expresidente Zapatero. La foto clave de la mañana es la de tres agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía, el GOIT, que se han marchado con cuatro maletines en un coche negro que estaba aquí en la puerta. Uno de los maletines, una caja de herramientas con material que suele utilizar esta unidad de la Policía Nacional, especializada en registros complejos y con un alto grado de tecnología y mecánica para buscar objetos muy ocultos. El registro continúa y no es el único. Ha habido registros en otras tres empresas, una de ellas la vinculada a las hijas del expresidente, y en la sede de dos mercantiles que, según fuentes de la investigación, han realizado pagos a Análisis Relevante, que es la asesoría vinculada a Julio Martínez.
0: Sí, hay media. Explicamos bien que busca en esas sedes la policía, el papel que ha jugado Análisis Relevante, de la que cobró Zapatero por labores de asesoramiento. Dibujamos el perfil de ese empresario, de Julio Martínez, y vamos a recordar lo que ha venido diciendo Zapatero sobre este tema en los últimos meses, negando cualquier relación con Plus Ultra y desvinculando esos cobros de la operación de rescate de la compañía en plena pandemia. De la tarde y tres minutos. Pedro Sánchez ha enviado a su ejecutiva un mensaje de respaldo sin fisuras, de respaldo al expresidente del gobierno Zapatero. El PSOE desliza la idea de un caso de lawfare y carga contra la derecha, que ha salido en tromba esta mañana. Primero, vamos con el PSOE. Guillermo Lerma, tal y como hemos avanzado aquí en la SER a la una de la tarde, Pedro Sánchez ha hablado ya con el expresidente del gobierno, con el expresidente Zapatero. Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Sánchez como otros miembros del ejecutivo han podido hablar con el expresidente del gobierno en privado. En el ejecutivo hablan de malestar profundo por lo que creen que, pese a la investigación, es una operación orquestada de la derecha judicial para hacer caer al gobierno de coalición, tocando al que es uno de sus referentes políticos. El impacto en el PSOE es absoluto, también el cierre de filas de la dirección. La secretaria de organización ha escrito un mensaje en redes sociales asegurando que todo esto responde al llamamiento de José María Aznar, el que pueda hacer que haga algo, a lo que se ha referido también hace unos minutos el portavoz socialista Patxi López.
3: No. Acabamos de oír a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir que ellos creen y respetan la presunción de inocencia, pero que Zapatero es culpable de absolutamente todo lo que se les ocurra. De todo. Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
2: El presidente del gobierno, Casal, como hemos contado aquí en la SER, ha enviado un mensaje a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el que pone en valor el legado de Zapatero y pide que hoy más que nunca el partido se reafirme en la tarea de seguir luchando para avanzar en nuestro país.
0: Sumamos a esto la reacción desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la ministra portavoz, preguntas para Elma Saiz apelando a la presunción de inocencia.
4: Respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
0: En el PP acaba de pronunciarse también desde el Congreso su portavoz, Esther Muñoz, habla de una organización criminal en lo económico y en lo moral en referencia al PSOE. Estamos en el Congreso, última hora. Julia Molina, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El PP mira directamente a Sánchez, lo acusan de estar detrás de los delitos que se le imputan a Zapatero, así que le piden una comparecencia urgente para dar explicaciones e insisten en que está acorralado.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. En estos momentos no hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral.
5: Génova dice que la imputación no les produce sorpresa. Presumen de llevar años poniendo en duda el rescate de Plus Ultra, pero hacen oídos sordos a la petición de Vox para que presenten una moción de censura. Insisten en el PP en que es Sánchez quien debe dar un paso atrás y convocar elecciones, y ponen la responsabilidad sobre los socios, a quienes piden que dejen de tragar, decía hace unos minutos Muñoz, con la corrupción.
0: Y hoy sí ha reaparecido Isabel Díaz Ayuso, que tras su polémica gira por México ha hablado en referencia a Zapatero de escándalo internacional.
7: Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa? Que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea. No sé, cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso, me parece terrible y propio de un gobierno populista. También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales, al resto de los organismos. Yo creo que ha llegado el momento de explicaciones, de ver qué está pasando, transparencia, y que ya un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí.
0: Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha escrito en redes sociales: Zapatero, pa'lante. Con Isabel Vega, A y Media, respondemos a todas las preguntas y quedamos pendientes de todas las reacciones que se siguen produciendo en las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. También vamos a analizar la decisión que se produce, recordemos, tras las andaluzas con el magistrado Joaquín Bosch aquí en Hora 14. Ya digo que todo esto se come el resto de la crónica del día, que salvando las distancias tiene otro nombre propio, el de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango. Así, de esta manera, esposado, ha llegado hace unos minutos a los juzgados de Martorell tras su detención a primera hora por parte de los Mossos y por su relación con la muerte de su padre. Inicialmente, por un accidente durante un paseo en la montaña. En los juzgados está Andrea Villoria. Buena tarde.
8: Buena tarde. Sí, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, sigue todavía en el juzgado de Martorell en la comparecencia ante la jueza que le investiga por homicidio por la muerte de su padre tras año y medio de investigación. Ha llegado custodiado por los Mossos, esposado por la espalda. Minutos antes llegaba también al juzgado la fiscal del caso, especialista en homicidios, y los investigadores de los Mossos, que acarreaban con ellos una caja de cartón llena de los folios del atestado que recopila las contradicciones en su versión sobre el suceso. La familia Andic acaba de lanzar un comunicado en el que defiende la inocencia de Jonathan Andic y pide que se respete su presunción de inocencia.
0: 2 y 8, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
9: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con más cuestiones informativas de este martes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana, ha rechazado contestar a las preguntas esta mañana en la comisión de investigación de esta tragedia en el Congreso. Vilaplana se ha limitado a decir que ya respondió ante la jueza de Catarroja, ha remarcado que no tenía ninguna responsabilidad política y ha roto a llorar.
11: Se ha dicho tanto sin decir y se ha dicho después explícitamente tantas barbaridades que no le doy a pasar a nadie. Es muy difícil salir a la calle, no derrumbarte. Es que no quiero entrar en eso porque, ¿sabes qué pasa? Que después entonces parezco que yo estoy asumiendo un victimismo, que es lo último que quiero.
10: Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han firmado esta mañana el acuerdo para aprobar los presupuestos catalanes, que serán los primeros que tendrá el actual gobierno. Ahora solo falta el sí definitivo de los comuns, que ya estaba cerrado. Y un último apunte que se acaba de conocer: el Parlamento Europeo le ha quitado la inmunidad parlamentaria al ultra Alvise Pérez para que el Tribunal Supremo le pueda juzgar por presunta financiación ilegal de su partido por recibir 100.000 euros de un empresario de criptomonedas encarcelado por fraude. Es la segunda vez, Casal, que el Europarlamento se la retira, la primera para ser enjuiciado por acosar a un fiscal.
0: Completamos la portada con el tiempo. Desde hoy ya se nota y bastante la subida de temperaturas. Jordi Carbó.
12: El sol continuará luciendo durante toda la tarde en la mayor parte del país, dando lugar a un ambiente más cálido que los últimos días. Máximas alrededor de los 25 grados será lo más habitual en el interior y cerca de los 30 en el Valle del Guadalquivir o en el interior de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, donde menos subirá la temperatura en puntos costeros, pero igualmente ambiente muy suave el sol. Ambiente fresco en Galicia, donde todavía tendremos nubes y alguna llovizna. En el Pirineo más oriental, en Cataluña, algunas tormentas descargarán con fuerte intensidad durante la tarde.
0: Pues arrancamos esta edición especial de Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
9: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
13: La notícia del dia: els Mossos detenen a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Les contradiccions en el relat sobre el que va passar el dia en què el pare va caure mentre caminaven sols per Montserrat ha precipitat la seva detenció aquest matí en una investigació que els Mossos han dut amb un secretisme absolut. Som en directe als jutjats de Martorell, on ara mateix el fill està declarant. Foto entre Salvador Illa i Oriol Junqueras per escenificar l'acord de pressupostos. El detall el tindrem divendres, quan s'aprovi el text, però de moment tant el líder d'Esquerra com la consellera d'Economia es defensen de les crítiques dels mestres pel fet que no reculli cap de les seves demandes.
14: Un pressupost de 49.000 milions d'euros, ja ho trobarem, òbviament. Hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles.
15: No pot haver-hi un increment de sou de mestres i professors si no hi ha una dotació pressupostària que ho permeti.
13: La consellera d'Educació ha assegurat que avui mateix presentarà una proposta als mestres de cara a la reunió que tindran demà, avui, que la vaga de docents és al Maresme i al Vallès. Hi ha hagut talls de carretera, per exemple, a la C-17, i també protesta a Sabadell aquest migdia. Un de cada quatre llocs de treball que hi ha ara mateix a Catalunya estaran ja afectats per la intel·ligència artificial de manera imminent. Alguns perquè els començaran a canviar les tasques, a d'altres perquè acabaran substituïts per màquines.
16: A mitjà termini predomina l'efecte automatització, és a dir, que ja una vegada l'empresa té incorporada la IA, hi ha determinades tasques que ja les fa directament a la màquina en lloc de l'humà.
13: És el primer estudi sobre l'impacte de la IA a Catalunya i que ha presentat avui la Cambra de Comerç de Barcelona. Tot això en un dimecres amb bon temps i calor. Només algunes tempestes al Pirineu. Jordi Carbó.
12: Avui també es formaran tempestes, però afectaran moltes menys poblacions que els darrers dies. Des d'ara fins que arribi la nit, a qualsevol vall del Pirineu creixeran nuvolades amb xàfecs localment intensos. Serà el Pirineu més oriental, sobretot cap al Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa, també a les muntanyes de l'interior de Girona i al nord de Barcelona, sobretot al nord d'Osona i del Berguedà, on tindrem les tempestes més actives amb algun aiguat i localment també en calamars o pedra. Però la major part de Catalunya la tarda es presenta assolellada amb temperatures màximes de 20 a 25 graus, superant els 25 a l'interior, sobretot a Ponent. També durant la tarda el vent de marinada bufarà de manera moderada. Els pròxims dies la calor guanyarà més protagonisme.
13: I atenció a la P7 a Santa Margarida i als Monjos, encara hi ha un carril obert només en sentit Barcelona i 15 quilòmetres de cua, com a vies alternatives la C32 Sud de pagament i la Nacional 340, aquesta AP7 que continua afectada després de l'incendi ahir de dos camions. Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. Som en directe ara mateix a les portes dels jutjats de Martorell, on des de fa ja una estona hi està declarant Jonathan Andic i ha entrat emmanillat, acompanyat per 5 Mossos d'Esquadra. Aquest és el so del vídeo que podeu trobar a sercatalunya.cat. Els Mossos l'han detingut per la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango i home més ric de Catalunya. Tots dos caminaven per Montserrat el desembre del 2024 sols, quan el pare va caure i va morir. I tot i que en un primer moment es va tractar tot plegat com un accident, la investigació ha continuat sota un secretisme absolut. Fins avui, que hem conegut la detenció del fill gran de la família. Andrea Villòria, des de Martorell, com estàs? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Joan.
13: Quina és l'última hora? Sabem res més del que ha motivat aquesta detenció ara?
17: Doncs mira, l'última hora és que Jonathan Andic segueix a l'interior del jutjat 5 de Martorell, on els Mossos l'han conduït, com deies, escoltat i emmanillat després de detenir-lo aquest matí a primera hora a casa seva, com avançava La Vanguardia, i traslladar-lo a la comissaria abans d'arribar al jutjat. Fins aquí s'ha desplaçat també la fiscal del cas, Teresa Ioldi, que és especialista en casos d'homicidi, i també els investigadors dels Mossos que han dut aquesta investigació en l'últim any i mig i que han portat amb ells una caixa de folis que contenia tot l'atestat policial, tots els indicis que han recopilat des de que el magnat de la moda va morir a Montserrat en una excursió amb el seu fill, a qui acusen d'homicidi. Entre aquests indicis hi ha, sobretot, les contradiccions en les seves declaracions i les proves que han recollit a l'escenari de la mort.
13: Contradiccions, Andrea, per exemple, sobre la caiguda del pare, sobre què va fer ell en aquell moment, o també contradiccions sobre els dies abans.
17: Exacte. De fet, en les dues declaracions que va fer Jonathan Andic ja veuen els Mossos canvis, imprecisions, que se sumen altres sospites que tenien. Per exemple, que aquell dia va dir als escortes del pare que no els acompanyessin. També que un cop el pare va caure, en lloc de trucar al 112, el que va fer el fill va ser trucar a la parella d'Isaac Andic. Després, ja a la trucada d'emergències, va dir que veia el seu pare, que semblava que estava en vida, però que no responia, que no podia arribar al lloc on estava, però en anar al lloc dels fets i despenjar-se fent ràpel als Mossos de muntanya o fins i tot llançar pesos per comprovar la trajectòria, els investigadors van comprovar que era impossible que estigués veient el cos, que estigués veient on havia caigut el pare. A més, el fill va canviar de mòbil després de la mort d'Isaac Andic, va entregar un terminal als Mossos que no incluïa els missatges tensos entre ells dos, i això s'assuma que, segons la seva ubicació telefònica, dos dies abans de la mort, el fill havia fet la mateixa ruta i havia passat diverses vegades pel lloc on va caure el magnat. En qualsevol cas, segons fons policials, la tesi amb la que treballen els Mossos no és la d'un homicidi premeditat, sinó la d'una baralla espontània que acaba de manera fatal.
13: Això se suma, Andrea, també a la mala relació que tenien pare i fill, sobretot poc abans de la mort, mala relació pels conflictes en la gestió de la multinacional de moda, de Mango.
17: Sí, una relació tensa que, com dius, va empitjorar només uns dies abans de la mort del pare. Va ser arran del sopar de Nadal que Mango va celebrar al Palau Sant Jordi amb els milers de treballadors de la companyia, i allà Isaac Andic, el pare, va fer un discurs dient que per fi podia retirar-se perquè per fi deixava Mango en bones mans, les del CEO de la companyia, qui a més va anunciar que deixava un 5% de les accions, tot plegat després que anys enrere hagués de tornar d'un primer intent de jubilació perquè el fill, Jonathan Andic, a qui havia deixat el control, les regnes de la companyia, havia enfonsat les xifres de Mango. Deixa'm sumar només una informació d'última hora, Joan, que és que els portaveus de la família Andic acaben de llançar un comunicat on defensen la innocència, però, de Jonathan Andic, reclamen que es respecti la presumpció d'innocència, asseguren que no existeixen, és literal, no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell, i diuen, mantenen que tenen el convenciment absolut de la seva innocència.
13: Doncs aquesta és l'última hora, la família Andic defensant la innocència de Jonathan Andic, que ha estat detingut avui pels Mossos per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare, Isaac Andic. Ara mateix segueix la declaració dins dels jutjats de Martorell, on la nostra companya, l'Andrea Belloria, seguirà fins que calgui. Per tant, qualsevol novetat, Andrea, ens avises. Gràcies.
17: A vosaltres. Fins ara.
13: Mentrestant, seguim amb el relat de la resta del dia. La foto avui és la de l'acord dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, i en concret la foto entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Encaixada de mans a la Galeria Gòtica, al Palau de la Generalitat, i després les dues parts han defensat aquest acord en roda de premsa. Tenim a la Laura Pons a la Seu d'Esquerra i en Xavier Balló al Palau de la Generalitat. Laura, comencem amb tu, amb aquesta fotografia, aquesta escenificació de l'acord. Digue'ns.
18: Sí, la d'aquest matí és una fotografia dividida en tres actes, Joan. Primer, encaixada de mans, a les 8 del matí, entre Illa i Junqueras. Després, reunió al despatx del president i, finalment, la firma, la rúbrica del pacte dels pressupostos. Un pacte que hem anat explicant aquests dies, que contempla la línia ferroviària per unir l'àrea metropolitana de Barcelona, el canvi de governança en el Consorci de la Zona Franca, més pressupost per anar musculant l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya. Aquests són els punts principals de l'acord, que també contempla més pressupost per temes més sectorials com el català, l'habitatge o el pla de pobles. El d'avui és, en definitiva, un gest que dona oxigen a la legislatura de Salvador Illa, un acord que arriba després d'haver retirat els comptes fa dos mesos perquè republicans i socialistes es van enrocar amb l'IRPF. De fet, aquest impost va deixar de ser una línia vermella, i l'alternativa que han trobat els socis és anar preparant l'Agència Tributària de Catalunya, ho explicava la titular d'Economia, Alicia Romero.
19: Desplegar l'agència, crear noves places, dotar-la de més muscle. Crec que anem fent passos per enfortir i que aquesta agència vagi tenint gruix i pugui, en el moment que pertoqui, de les competències. Però insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem gestionar l'IRPF, perquè no estem preparats.
18: Tampoc Junqueras. No estem preparats, deia Romero, i tampoc Junqueras sap respondre a la pregunta de quan Catalunya podrà recaptar aquest impost. De moment fixa l'horitzó per fer els canvis parlamentaris a la tardor.
15: La nostra voluntat és que Catalunya recapti l'IRPF, gestioni l'IRPF amb plenitud. Per poder-ho fer, entenem que la millor manera d'implementar-ho és a través d'unes esmenes presentades durant la tramitació del model de finançament. Aquest model de finançament s'ha de tramitar en el Congreso en els propers mesos.
18: S'ha de tramitar al Congrés, deia Junqueras, i és que la majoria d'aquests acords s'hauran de ratificar a Madrid, no només a la Cambra Baixa, també a la bilateral Estat-Generalitat, que s'ha de celebrar demà a la tarda a Madrid, perquè la major part dels compromisos, Joan, depenen del PSOE i no del PSC.
13: Gràcies, Laura Pons, que vagi bé.
18: Adéu, fins ara.
13: I amb en Xavier Balló ens cal saber el calendari. Serà divendres, quan coneguem el detall dels comptes partida, perquè l'aprovarà el Consell Executiu, el president i els consellers, per tant, i tot amb la previsió que acabi aprovant-se aquests comptes al Parlament al juliol, sempre i quan, Xavi, els comuns també s'hi sumin.
20: La previsió és deixar-ho tot enllestit divendres per garantir que els pressupostos puguin ser aprovats al juliol, fins i tot encara que algun partit els recorri al Consell de Garanties Estatutàries. Però per això caldria segellar el nou pacte amb els comuns. Els de Jéssica Albiach diuen que encara no tenen el seu suport, que han de negociar les condicions que tenien pactades perquè aquest pressupost probablement servirà ja pel que queda de legislatura, i en aquest tram final de negociació pressionen perquè el govern faci un pas endavant en el conflicte amb els mestres.
21: Que estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius. El govern se li acaben les excuses.
20: Malgrat aquesta pressió, el govern està convençut que tancarà l'acord aquesta mateixa setmana amb els comuns.
1: Avui que també continuen les vagues dels mestres. En aquest cas, avui és als Vallesos i al Maresme, amb talls a carreteres com la C-17 a Montcada a primera hora. També la Nacional 2 i fa poca estona hi ha hagut manifestació a Sabadell. I avui també una de les preguntes més repetides tant a la consellera d'Economia com al líder d'Esquerra era per què les demandes dels mestres que protesten no han aparegut en aquestes negociacions dels pressupostos. Perquè en l'acord sí que s'inclou l'augment de sou que han pactat govern i sindicats minoritaris, però no s'ha modificat, tot i les vagues. La consellera d'Economia diu que hi ha marge per augments, però això més endavant, i Oriol Junqueras defensa que sense pressupostos era impossible que es pugui apujar el sou als mestres.
19: Tens instruments legals que et permet modificar partides i canviar uns programes per uns altres. Això passa durant tot l'any. I, per tant, els marges, doncs tots els que considerem.
15: I és que no pot haver-hi una dotació addicional en l'àmbit de l'ensenyament, no pot haver-hi un increment de sous de mestres i professors si no hi ha una dotació pressupostària que ho permeti.
1: Bé, a un dia que es reuneixi amb els sindicats que convoquen les vagues, aquest matí al Parlament hi ha hagut compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha assegurat que prepara una proposta en aquests sindicats de cara a la reunió que mantenen demà. Això ha dit la consellera.
3: No és des de les demandes maximalistes que s'aconsegueixen els tan necessaris recursos per a l'educació, sinó que s'avança quan s'assoleixen consensos i quan s'assoleixen acords. Desplegarem l'acord assolit doncs, amb diligència, el complementarem de manera realista amb les aportacions fetes des del consens i des del diàleg.
1: És una comissió al Parlament que era per parlar de la infiltració de dos agents en assemblees de professors. Niubó s'ha remès a les disculpes i a les explicacions que la setmana passada van donar la titular d'Interior i el cap dels Mossos. Ho està seguint en Martí Oliver.
22: Niubó també ha tornat a defensar el pla pilot dels Mossos a les escoles per fer front, diu, a una nova realitat.
3: Parlem de violències digitals, d'assetjament a xarxes socials, de difusió de continguts sexuals entre menors, de discursos d'odi, de riscos vinculats a internet, de problemàtiques relacionades amb la salut mental.
22: Les explicacions, però, no han convençut a l'oposició.
23: No volem escoles convertides en espais de presència policial. Creiem que els problemes dels centres són educatius i socials.
24: N'han obert una porta molt perillosa.
25: El que no podem fer és convertir en un problema que és social en un problema policial.
26: Consellera, quan diran que retiren aquest pla? O quan haurem d'esperar? A qui ho digui?
22: Sobretot a Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. La consellera també ha recordat que la col·laboració entre escola i policia no és nova i ha retret que es facin discursos que, diu, puguin distorsionar l'opinió pública.
1: I per cert, a un any de les eleccions municipals, a Barcelona Junts és l'únic partit que encara no té candidat clar. La direcció del partit volia que fos Josep Rius, home de confiança de Puigdemont, però l'actual cap de files de la ciutat, Jordi Martí, també s'ha presentat per ser-ho. En les últimes hores, veient que Martí es presentava, Rius ha decidit renunciar per evitar primàries. En una carta diu que no vol cap confrontació i Jordi Martí ha replicat a BTV assegurant que ell tampoc.
27: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta no m'identifiquen en absolut i per tant no tinc res més a dir en relació a aquesta carta, evidentment.
1: Amb aquestes discrepàncies internes, el procés per triar un candidat continua obert encara. Es faran primàries del partit. I abans d'anar a la publicitat, tenim una última hora, hem de tornar als jutjats de Martorell perquè Andrea Villòria acaba de sortir. Jonathan Andic, dels jutjats, entenem que s'ha acabat aquesta primera declaració davant dels Mossos.
28: Correcte, l'hem vist fa molts pocs minuts sortir, un altre cop escortat pels Mossos d'Esquadra, un cop més emmanillat amb les mans a l'esquena, que se l'han emportat cap a dependències internes d'aquest jutjat. Desconeixem ara mateix en quina situació es troba, si és que a vegades és un tràmit habitual que després de declarar, fins que el jutge resol i escriu la resolució, se'ls trasllada als calabossos. Pendents en aquest moment de saber en quin estrat es troba Jonathan Andic, el que tenim clar és que la seva declaració o no declaració, perquè en aquests casos amb la causa sota secret de sumari el més habitual és acollir-se al seu dret a no declarar fins a saber totes les proves que hi ha contra ell, en qualsevol cas aquesta declaració, aquesta disposició davant del jutge ja ha acabat.
1: Doncs aquesta és l'última hora, gràcies Andrea des dels jutjats de Martorell i l'ampliem a 2:15 a l'hora 14 també.
28: A vosaltres, fins ara.
1: Fins ara.
29: Tens un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
0: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
2: I un altre Bizum, i un altre, i un altre. Ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
10: l'Auditori.
8: I per anar de museu, concert i espectacle,
10: l'Auditori.
8: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Ei, que veus la nit de Sant Joan.
29: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
30: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
31: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
32: Què li has fet a la meva filla?
33: No, no, fill, no pot anar, això.
31: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Hora 14. Amb Joan Bofill.
1: Són les 2:27. Atenció, perquè la intel·ligència artificial transformarà com a mínim un de cada 4 llocs de treball que existeixen a Catalunya. És a dir, perquè canviaran les tasques que han de fer els empleats o directament perquè els substituiran. És la principal conclusió d'un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, un dels primers que s'han fet per determinar l'impacte a Catalunya. Pol Valero, quins són els que es veuran afectats, més afectats? Quins sectors?
34: Doncs hi ha una diversitat de sectors, ho explicava Carme Poveda, directora d'anàlisi econòmica de la Cambra, que assenyala que la IA generativa, de moment, no està provocant un augment de l'atur, no destrueix més feina de la que crea.
35: La IA està transformant els llocs de treball a través de les seves tasques, però no està destruint ocupació a dia d'avui.
34: Això sí, sí que han detectat un descens de la nova contractació en alguns dels sectors més exposats, per exemple, el sector financer o el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.
35: Empleats d'oficina en serveis estadístics, financers i bancaris. Empleats de control de personal i nòmines. Empleats de serveis de personal, professionals de suport intermediaris de canvi, borsa i finances, operadors de telemàrqueting, analistes i programadors i dissenyadors webs, empleats de comptabilitat, analistes financers i comercials.
34: La Cambra també alerta que a les feines més amenaçades per la IA, 2 de cada 3 treballadors són dones, per exemple, a llocs administratius, recepcionistes, secretaries, teleoperadors o agències de viatges.
1: Aquesta tarda els treballadors de Nissan han convocat protesta al consulat japonès per protestar contra l'ERO anunciat que afectaria a 211 treballadors. I a les darreres setmanes hem explicat una allau d'acomiadaments col·lectius a Catalunya, de fet, que poden afectar més de 1.000 treballadors. En alguns casos, sobretot al sector serveis, la Cambra assenyala la intel·ligència artificial com a motiu, però en altres, les empreses industrials, segueixen diferents casuístiques. Avui a l'Equip Barcelona, en Jordi Cartanyà, ha reunit representants sindicals de Nissan, Nestlé, Ficosa o Serra Soldadura que estan negociant alguns d'aquests ERO.
34: Sí, per exemple, a Nissan, l'empresa vol acomiadar 211 persones i els sindicats denuncien que això pràcticament aboca el tancament al centre de recanvis del Prat, Juan Carlos los IEPs d'UGT.
36: Totes les multinacionals al final estan tenint unes reestructuracions. Malauradament estem pensant que això és una destrucció a trosset.
34: I els treballadors de Nestlé demà han convocat una protesta davant de les oficines d'Esplugues contra 178 acomiadaments. Lluís Parra, d'UGT.
37: El primer que ens van dir és que no era un ERO per motius econòmics, que era un ERO per motius organitzatius, productius i tècnics, que Nestlé estava guanyant molts de diners,
1: sí,
37: però que era un canvi necessari.
34: A l'empresa de components d'automoció Ficosa han engegat l'acomiadament de 172 persones i l'empresa propietària de Serra Soldadura ha presentat un concurs de creditors i demà sabrem si hi ha empreses que vulguin comprar la fàbrica i continuar el negoci.
1: Gràcies, Pol. Arribem a 2:15.
9: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
3: 2:30, 1:30 en Canarias. El contenido del sumario es durísimo. El juez Calama sitúa a Rodríguez Zapatero como el líder de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias y asegura que dio instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái, en el extranjero. En definitiva, una investigación que no se limita únicamente a España. Rodríguez Zapatero tendrá que declarar como imputado el próximo 2 de junio. Y Zapatero acaba de publicar un vídeo, y esta es la última hora, que es su primera reacción, defendiendo la legalidad de toda la operación y de todos sus ingresos.
10: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación.
3: Algo más de un minuto de vídeo. Zapatero se defiende, defiende la legalidad de todas sus acciones, operaciones, y dice que va a atender a los medios próximamente. Terremoto en el PSOE, terremoto en Moncloa. Pedro Sánchez ha enviado esta mañana un mensaje a su ejecutiva defendiendo la figura del expresidente del gobierno, con el que ha mantenido una conversación telefónica, y el Partido Popular pues hoy se ha lanzado en tromba extendiendo la mancha de la imputación al Palacio de la Moncloa, refiriéndose a Rodríguez Zapatero como la musa del sanchismo. La decisión de la audiencia de investigar por primera vez en democracia a un expresidente del gobierno ha irrumpido en la crónica política y ha arrasado con todo, incluso con la resaca de las elecciones andaluzas. Bueno, vamos ya con los detalles de esa imputación. Zapatero va a ser investigado, recordemos, por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en ese rescate de Plusultra por valor de 53 millones y con un señalamiento muy claro en ese sumario que le otorga ese papel de líder de una estructura de tráfico de influencias. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, el juez sitúa a Zapatero como líder de esa estructura que mencionabas, estable y jerarquizada de tráfico de influencias, que buscaba decisiones favorables a terceros como el rescate de Plusultra o el permiso de Venezuela para que la aerolínea pudiera operar. Se habría estado haciendo tirando de la agenda del expresidente del gobierno. El epicentro es su amigo, el empresario Julio Martínez, que según el magistrado, seguía instrucciones de Zapatero, entre ellas la creación de una sociedad offshore en Dubái a la que iría a parar el 1% de ese rescate, que ascendió a 53 millones de euros. Ese dinero luego se canalizaría al expresidente y sus hijas con contratos de prestación de servicios como los de consultoría política. Dice el juez que ellos fueron los principales beneficiarios de los ingresos que tuvo la consultora de Julio Martínez, pero figuran cobros de otras empresas hasta un importe que se acerca a los 2 millones de euros. La UDEF ha registrado hoy la oficina del expresidente del gobierno y la empresa de sus hijas, y él está citado a declarar el próximo 2 de junio.
3: No te vayas, Isabel. Ahora vuelvo contigo, pero precisamente vamos a irnos a algunos de los escenarios en los que la UDEF ha practicado varios registros durante toda la mañana.
13: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
3: Es que la Policía Nacional ha realizado esos registros en el despacho de Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, también en 2 empresas de sus hijas y en otras 2 sociedades mercantiles que podrían estar relacionadas con pagos a la empresa clave, a Análisis Relevante. Del despacho de Zapatero, a escasos metros de la sede nacional del PSOE, hemos visto salir agentes de la UDEF con maletas, se supone que con documentación en ellas, hasta con un taladro que suponemos se ha usado para abrir alguna caja o algún lugar de difícil acceso. Bueno, ya hemos contado los detalles del sumario, pero ¿qué busca la policía en esas empresas exactamente? ¿Qué documentación persigue la UDEF para apuntalar la investigación? Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues están buscando el rastro y la documentación que les lleva a los pagos que realizaron análisis relevante. La consultora que abonó a Zapatero 490.000 euros y que pagó otros 240.000 a WTFAP, la empresa de las hijas del expresidente del gobierno, que también está siendo registrada por agentes de la UDEF. Buena parte de esos fondos sospechosos canalizados por análisis relevante salieron de aquí, de Hortaleza, de la gestoría Parra Delgado, donde nos encontramos, porque aquí está la sede de la sociedad Softgestor. Su administrador es Carlos Alberto Parra, este español nacido en Venezuela, es dueño de otra empresa que casualmente pagó 300.000 euros a Víctor Daldama, según la UCO, para presuntas mordidas por la venta de las mascarillas. La segunda compañía bajo investigación es Inteligencia Prospectiva SL, en este caso la UDEF, no ha logrado efectuar el registro, pero la policía tiene constatado que es otra de las sociedades vinculadas al amigo de Zapatero, Julio Martínez, mercantil, que también se utilizó presuntamente para esconder pagos, análisis relevante, un dinero que, según la Audiencia Nacional, después acabó en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Zapatero, que siempre ha negado relación alguna con Plus Ultra, afirmó que su relación era con la empresa Análisis Relevante, la empresa que realizaba o para la que realizaba los trabajos de consultoría.
14: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
15: A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, difamar, en las mismas fechas.
14: Difamar,
15: en las mismas fechas. No, no, no. En las mismas fechas.
14: Por
15: el
14: 1% favor,
15: del contrato que aparecía en el ordenador de Julio Martínez.
14: Un trabajo por Venezuela intenso, ingente.
3: Isabel Vega, estamos ante un complejo, una investigación muy compleja en la que se cruzan muchos actores, ¿no? El origen está, como hemos contado, en el rescate a la compañía Plus Ultra, el papel de Zapatero y una figura relacionada con el expresidente, que es el empresario alicantino Julio Martínez.
12: Sí, este asunto nació por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en un juzgado de Madrid, pero procede de un asunto abierto antes en Suiza y en Francia. Ellos pidieron ayuda a España para rastrear fondos ilícitos de Venezuela que se habrían estado blanqueando a su paso por España. El rastro llevó hasta el rescate de Plus Ultra, esos 53 millones de euros de ayuda pública con los que la compañía había saldado deudas con unos acreedores que estaban implicados en ese supuesto blanqueo con dinero de Venezuela. Se puso así la lupa sobre el destino final de ese dinero público del rescate, y ahí es donde afloró la figura de Julio Martínez, empresario de Elda y amigo personal de Zapatero. Su empresa Análisis Relevante cobró de Plus Ultra y además pagó una cantidad similar a la percibida al expresidente del gobierno por servicios de consultoría y también a sus hijas por labores de marketing. Se le sitúa en esta supuesta trama de tráfico de influencias como captador de clientes y además es el titular de una empresa que firmó con Plus Ultra llevarse el 1% del rescate.
3: A Pedro Sánchez, a finales del año pasado, del 25, la prensa le preguntaba por Rodríguez Zapatero y su papel en este rescate de Plus Ultra, y Sánchez evitaba poner la mano en el fuego por el expresidente del gobierno.
16: El nombre del expresidente Zapatero está saliendo en los últimos días en distintas informaciones relacionadas con Plus Ultra. La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
17: No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado las aerolíneas en la época.
3: Esto decía Pedro Sánchez a finales del año pasado. Hoy Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, Pedro Sánchez ha sido, digamos, un poquito más claro, ¿no? Elogiando su figura y pidiendo que se defienda algún nombre del expresidente del gobierno. Sánchez, Lerma ha hablado incluso telefónicamente con Zapatero, ¿no? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, esta mañana, antes del Consejo de Ministros, que se ha reunido aquí en la Moncloa, Sánchez no ha sido el único que ha hablado con Zapatero. Lo han hecho, según hemos podido saber, otros miembros del Ejecutivo. No tenemos detalles sobre esa conversación del presidente. La Moncloa no la comenta. Lo que sí podemos contar es el mensaje de respaldo que Sánchez ha compartido con los miembros de su Ejecutiva en un chat privado de WhatsApp. Mensaje en el que el presidente ha pedido defender a Zapatero. El buen nombre, ha escrito literalmente, de quien tanto ha hecho por la causa socialista. El jefe del Ejecutivo reconoce en ese mensaje que son momentos duros, pero ha pedido a los suyos aguantar. El impacto y el shock que ha generado esta noticia en las filas socialistas es evidente. En el partido, pese a la investigación en marcha, creen que todo responde a una operación orquestada por la derecha para intentar tumbar al gobierno de coalición. Pachi López es el portavoz del Grupo Socialista.
19: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente, pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país. Porque estamos bastante hartos de que el que pueda hacer que haga.
18: En Moncloa la reacción es más prudente que en Ferraz, donde hay quien habla claramente de un caso de Laufer, la portavoz.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
7: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
8: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
10: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
12: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
14: ¡Valorado!
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
14: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
16: Bona tarda, Toni.
17: Hola, Jordi, què tal?
16: Molt
17: com
16: bé.
17: Va això?
16: I tu?
17: Bé, entretingudots.
16: Sí, avui és un dia entretingut pels que us dediqueu a això de la comunicació política, la política...
17: Sí, saps que fa anys que no en recordo cap d'especialment tranquil? Però potser és que jo em motivo i si el dia us sembla ja m'entretinc, diguéssim...
16: Dia històric, ja ho tenim.
17: Exacte. Home, avui sí, perquè de fet tenim el primer president que ho ha estat del govern d'Espanya en democràcia imputat per corrupció. I clar, això, amb això, havíem d'obrir el tema amb pressupostos, però ja veus, entre això i lo del Fidel Isaac Andic ja hem fet el dia.
16: Déu-n'hi-do. Titulars. Que tu alguna vegada t'has plantejat seriosament entrar en el món de la política, però a primera línia. Al darrere ja has estat molt, però a primera línia, dir, ser un polític.
17: Mira, jo m'agrada molt el cinema i m'agrada molt la política alemanya, i ara em diràs, què té a veure això? Per contestar-te aquesta pregunta...
16: Sí, em podries haver dit sí o no, servirà. Però m'has dit que t'agrada molt el cinema.
17: Però ho veuràs. El cinema i la política alemanya. A Alemanya hi havia un gran estadista que era Adenauer, que hi va dir que les salxitxes, com la política, més val no veure com estan fetes. Venint a dir que un cop la veus per dins, doncs potser se'n treuen les ganes de participar-hi. I després, que t'he dit també, que per contestar-te, per no dir-te que no...
16: No, que t'agrada molt el cinema.
17: Ah, el cinema. A mi m'agrada molt el cinema, però tinc claríssim que un bon guionista o una persona que li agrada fer el guió no necessàriament ha de ser un bon actor principal, o un director, o X.
16: O un futbolista, sí, no té per què ser un bon entrenador.
17: No. A mi, exacte, exacte. I a la inversa. Jo crec que... Alguna vegada jo crec que si t'hi fiques molt en aquest món, el segueixes molt, pots arribar a pensar, ostres, pues, tal i com ho fan, ja m'hi podria posar jo. Però després has d'assumir que això de la política, i la primera línia especialment, reclama d'una sèrie d'aptituds que les has de tenir i que has de prioritzar la vida una sèrie de coses que segurament no són les de la mitjana. I jo em considero dins de la mitjana.
16: Actualment estàs sent assessor d'algú?
17: No, jo fa temps que vaig decidir... És a dir, el temps que jo he assessorat en el món de l'empresa, en el món de la política, en el món de la universitat, en el món del Barça, són universos que he treballat, sí. Doncs sempre que jo m'hi he ficat amb el món de la política, assessorar, a treballar la comunicació, des d'un punt de vista professional, no de militar, jo he deixat tot el que feia als mitjans de comunicació. Crec que per mi és una... És una autoexigència, jo crec que important, i jo crec que de base. No tothom ho fa, perquè hi ha gent que opina des de mitjans de comunicació i assessora polítics, formacions polítiques, institucions, i això no ho he vist compatible, perquè trobo que no tindria gaire sentit estar construint realitat política, en aquest cas, i analitzar-la alhora. Jo, per mi no seria honest.
16: És incompatible.
17: Sí, i no ho he fet mai, sí.
16: Que, com a experta en comunicació política que ets, et volia preguntar per un polític que jo mai he tingut clar si és un geni o és un desastre, que és el senyor M. Rajoy. Aquest senyor, als que us dediqueu a això, com el veieu?
17: Mira, pot ser compatible, és un geni i un desastre. Hi ha una sèrie de genis, per exemple, al món de la pintura, que en la seva vida personal eren lamentables i un desastre. Però en el cas de Mariano Rajoy, jo crec que aquesta sensació de... L'individu que semblava que passava per allà li ha anat molt bé. Gilles Lipovetsky, que jo per mi és un dels grans referents de la sociologia contemporània, ell va escriure un llibre fa no gaires anys, 2-3 anys, que es deia La consagració de l'autenticitat, en la traducció que hi ha aquí, i ell deia que la gent ja ha deixat de voler líders perfectes i que ara avui en dia bàsicament els volem sobretot autèntics. Al final l'autenticitat és una percepció també. I la idea d'autenticitat no deixa de ser, doncs, allò que entre el que tu dius que ets i allò que la gent veu que ets hi hagi poca distància, entre allò que tu dius que fas i allò que la gent veu que fas hi hagi poca distància. En el cas de Rajoy, fins i tot quan ballava allò de Mi gran noche, te'n recordes un vídeo que va córrer d'ell ballant Mi gran noche en una boda?
16: No, podries... autèntic ho ha sigut sempre aquest senyor, aquestes frases que feia que eren increïbles.
17: Sí, el vecino, el alcalde, el qui és el que quiere el vecino.
16: No,
17: un senyor registrador de la propietat. És a dir, clar, alguna cosa allà com a mínim de memoritzar hauria de tenir. Però, veus, aquí veus les aptituds que ha de tenir també un líder, no? Perquè Mariano Rajoy, te'n recordes quan lo de la niña, de Rajoy? Hay una niña, amb un debat mític, va haver un moment amb un cara a cara amb Zapatero, precisament, que va començar a dir una niña, no? I va quedar durant molt de temps la niña de Rajoy, perquè els seus assessors li van escriure una idea de metàfora perquè no parlar de les coses en eteri, no? o de xifres macroeconòmiques, que parlés d'una nena, la metàfora d'una nena que creixeria en aquella Espanya, que tindries unes dificultats. Bueno, allò ho va llegir, i la niña de Rajoy va ser una cosa que jo deia, si al final és un minutet, no podies memoritzar aquesta anècdota, que al final era... Doncs no ho memoritzava, i en canvi es va treure una oportunitat posició de registrador de la propietat. Perquè quan estàs davant dels focus de les càmeres o dels micros, nosaltres perquè ho tenim molt incorporat, però hi ha molta gent que li costa moltíssim. I jo crec que Mariano Rajoy és un d'aquells individus que sempre es va moure molt còmodament en les entreteles del poder, diguéssim, amb la sala de màquines, i quan li va tocar fer el pas, recorda que no havia de ser ell, en teoria havia de ser Rodrigo Rato, i ningú va entendre en el seu dia per què Aznar tirava de Mariano Rajoy. Després ho hem entès en el temps. Potser tenia algun tipus d'informació que deia que aquest senyor no era el tot recomanable per la seva trajectòria personal. Però quan va passar a fer aquest salt, doncs, ostres, déu-n'hi-do el que li va costar arribar a la presidència del govern, I després, quan hi va arribar, jo crec que el personatge ja se l'havia menjat.
16: Era increïble. Sí. Era un fenomen d'Espanyita.
17: Sí, sí, i de majories absolutes, Jo recordo que deia la gent, no, ja s'han acabat els temps de les majories absolutes. Recordo el 96, quan guanya l'Aznar, no?, i per tal Felipe González, de major de la dulce derrota i amarga victòria. I això recordo que el món tertulià, que jo llavors observava amb ulls de nano jove, va pronunciar molt això, s'han acabat els temps de les majories absolutes, s'han acabat aquests temps. No és veritat. Avui en dia tot canvia més ràpid i fins i tot un senyor com Mariano Rajoy, a Espanyita, que dius, no? Va poder tenir majoria absoluta.
16: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del periodista, professor universitari i expert en comunicació política, el Toni Aira.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Aira amb Agapimú, una cançó que Ana Belén va publicar l'any 1979 i que 41 anys més tard, en plena pandèmia de la Covid, la nòvia d'Espanya va versionar juntament amb els Ojete Calor. I així, Toni, doncs ens va alegrar el confinament a tots plegats.
1: Totalment. És a dir, jo no tinc un especial mal record del confinament, perquè jo sempre he sigut una persona bastant de portes endins. De petitet jo m'hi costava fins i tot sortir. Jo recordo que ma mare m'empenyia a sortir a jugar al carrer i jo m'ho passava pipa o amb els meus còmics o amb els meus ninos o amb el que fos. I, per tant, aquell temps de recolliment obligat per tothom el vaig trobar fins i tot en un punt entranyable durant un temps. Ara, ja va cansar. És a dir, jo crec que tots ens en vam cansar, no? I aquest moment d'Agapimú va ser molt divertit, perquè, a més, jo recordava la cançó d'Ana Belén. Bé, Ana Belén és una reina que a mi m'ha seguit musicalment molt de temps, perquè, a més, a mons pares els hi agradava molt, fins i tot van anar a la gira que van fer el Gusto es Nuestro, que feia amb Víctor Manuel, amb Serrat, amb Miguel Ríos...
0: Que he vist que li deien la musa de la transición.
1: A ella també?
0: La nòvia d'Espanya i la musa de la transició.
1: La musa de la transició, jo la que tinc presència era Carmen Díez de Rivera, una mítica que va ser la primera i última, fins a dia d'avui, cap de gabinet de Moncloa, ho va ser amb Adolfo Suárez, i li deia la musa de la transició, però podria ser que n'hi hagués més d'una.
0: També t'ho dic.
1: A més, Carmen Díez de Rivera, jo crec que la coneixem jo i una certa bombolla politico-mediàtica.
0: És un personatge de Nínxol.
1: Tot i que és una dona que tenia... No només ha tingut diversos llibres, sinó que va tenir una obra de teatre fins i tot amb una història molt bèstia. És a dir, no sé si ho puc apuntar, però sí. Carmen Díez de Rivera acaba de cap de gabinet d'Adolfo Suárez, una persona que ve, com diu el seu cognom, ja ho apunta, no? de Rancio Abolengo, és a dir, de la noblesa o d'una elit del règim de Franco, però històric, que va descobrir, quan ja era relativament jove, i es va enamorar molt d'un noi que no s'hi podia casar perquè era el seu germà, perquè era el fill de Serrano Súñer, que era el cunyadíssimo de Franco.
0: Sí, sí, sí.
1: Una situació que la va perseguir tota la vida. És a dir, clar, ens hem de posar... Suposo que això li devia passar cap als anys 60, un daltabaix en aquell tipus de societat, a més estant en aquella elit, no?, que de cop et diguin que tu ets la filla no reconeguda de Serrano Súñer i que no et pots casar amb el noi que t'has enamorat. Perquè...
0: És una tragèdia grega.
1: Doncs total, i la va perseguir tota la vida, eh? És a dir, va ser una persona perseguida molt per la tragèdia, però a la vegada molt genial, i que va ser clau perquè precisament ella va ser un link amb Carrillo importantíssim per vestir, diguéssim, tot el que va ser el vestit de la transició i perquè es legalitzés el Partit Comunista, etc.
0: Doncs ja hem après alguna cosa avui.
1: Era un personatge fantàstic. Però Ana Belén també, en el seu registre, i jo recordo a petitet això, que mons pares el tenien en aquells casets que havies de tirar enrere, el meu tiet, el germà de ma mare, per exemple, era un fan d'Ana Belén que tot el dia l'escoltava amunt. Ja va, aquesta Agapimú hi sonava molt quan jo anava a casa d'ell. I ara de gran, de cop en plena pandèmia, va, i els Ojete Calor, que m'encanten, perquè, bueno, Areces, jo sóc un superfan, a més tenen una sèrie de cançons. Vaig estar dubtant de decidir-te que hi havia una que es diu Opino Deque, en la que fan conya dels tortulians, i els trobo genial com tot el que fan, i van fer això des de casa, ell entrant des de casa seva, cadascun d'ells des de casa seva en plena pandèmia, i ens va entretenir una estona.
0: I tant, i tant. I suposo que saps que Agapimú en grec vol dir amor meu.
1: Sí, amor
0: meu. Dic que suposo perquè tu ara hem vist amb el teu últim llibre en Mitòlogos,
1: sí,
0: que ets tot un expert en el món grec, sobretot en la Grècia clàssica i la seva mitologia.
1: Amb la mitologia, amb la construcció de mites, sí, concretament. És un món que sempre m'ha entusiasmat i que vaig linkar amb aquest llibre del Mitòlogos, que el vaig presentar en aquest estudi mateix, ja farà no gaires mesos, perquè al final, si tu et preguntes, Jordi, què són els mites... o els mites grecs, no deixen de ser com una història, no? Una història que funciona, que enganxa. Són històries molt bèsties. A mi m'agradava molt Joc de Trons, per exemple, hi havia moments, la boda roja i tant altres moments, que dius, ostres, com s'han passat, no? No, estava inspirat en la història. I els mites grecs, sí que tenien, evidentment, una part d'invenció molt important, però van inspirar i van condicionar la vida de molta gent, jo ben bé dic, i de la nostra també, perquè en Grècia... va començar gairebé tot.
0: Ell és tot, diuen, eh? El tòpic.
1: Jo diria que... Però és cert. És a dir, tu ho veus ara i dius... per exemple, Medusa, personatge mític, no? El monstre de Medusa, no? Que quan et mira et deixa de pedra. Bueno, aquella dona que era un monstre amb un cap ple de serps, inquietantíssima, lletgíssima. Per què és així? Per un càstig. Un càstig que prové d'una circumstància, que és que Poseidó la força sexualment, amb un temple, que és el d'Atenea. Quan Atenea ho descobreix, decideix castigar a qui? A ella, no amb ell, perquè fos home o perquè fos Déu, no ho sabem, però que va castigar
0: una mica
1: del que ha impregnat tota la vida, tot el relat. Això lliga molt, és a dir, passa una cosa grossa i la culpa és de la dona. La caixa de Pandora, per exemple, no? L'única dona que existia en el paradís, només havia de fer una cosa, no obrir la caixa que contenia tots els mals del món. Què va fer?
0: Obrir-la.
1: I per culpa d'ella com estem, aquí. No, no et sembla que l'inca major d'una senyora que no havia de pescar una poma i resulta...
0: L'Adam i Eva, no?
1: Però sempre és culpa d'elles, culturalment. Ho veus?
0: Sí,
1: és
0: a dir, sí.
1: Això són les històries que es van construir en el seu moment per dir-nos què era bo, què era dolent, què havia de fer l'home, què havia de fer la dona, què era la dona, què era l'home. I tot això ens ha condicionat la punyetera vida sempre.
0: Un dels primers llibres de text de l'escola.
1: Tal qual. I ho portem incrustat al cervell. Per tant, a mi m'interessava saber qui hi havia al darrere d'això, perquè si arribem a la conclusió que aquests mites no van existir, Medusa i companyia, no? Potser sí, hi haurà qui creurà, eh? Però si no, resulta que algú els va construir al servei d'aquí, del poder del moment, precisament per això, perquè la gent es portés d'una manera determinada, perquè veiéssim el món d'una manera determinada, i això, traslladat a dia d'avui, és el que fan els personatges que jo estudio des de fa tants anys, que són els assessors de comunicació i estratègia. Al final, ells no deixen de construir unes històries que són les que ens condicionen això, el món que vivim.
0: Ens pots posar un exemple clar? O sigui, un mite grec que connectis amb un polític actual?
1: Sí. Mira, jo connectava el cas de Pedro Sánchez i el seu Peugeot amb la història d'Odisseu, per exemple. I algú em dirà, ostres, com ho... Ara, per cert, aquest estiu, el Matt Damon protagonitzarà una pel·li sobre això. Fa no gaires mesos em van estrenar una que es deia The Return.
0: Entenc que parlem d'Odisseu, no del Peugeot de Pedro Sánchez.
1: No, correcte, d'Odisseu.
0: Que veure Matt Damon en el Peugeot de Pedro Sánchez seria increïble,
1: però... Va veure's en pitjors circumstàncies, Odisseu. El concepte és que Pedro Sánchez, jo ho lligo això al llibre, és la idea de... Tu te'n recordes que ell ara està en unes circumstàncies complicades, però és president del govern i d'aquí poc... Em sembla que ja és el segon president del govern de la democràcia que ha durat més. No arribarà Felipe González, crec, en principi, ja veurem. Ens sorprèn a tots molt sovint.
0: Mai diguis mai, tant, Pedro Sánchez.
1: No diguis mai. Però amb una de les seves morts polítiques, ell va decidir que... Morts polítiques perquè el van decapitar, perquè ell no volia abstenir-se amb la investidura de Mariano Rajoy, i el seu partit va arribar a la conclusió que sí. Era un context molt convuls, 2014-15, queien els grans partits, anàvem elecció rere elecció, pujava Ciutadans i Podemos... Clar, ara la memòria és curta, però el context era molt complicat. I van arribar a la conclusió al PSOE, o com a mínim una part de la cúpula del PSOE, que això s'havia d'acabar, que havia de governar ja Mariano Rajoy, tira, ens abstenia. I ell va dir que no. Quan diu que no, això, el deposen com a president, com a secretari general del PSOE, i ell decideix fer una cosa que és construir un mite aconsellat. Allà ja estava de fons, eh? No era el seu assessor principal, era una persona amb qui havia entrat en contacte a través de Pablo Iglesias, però apareix un Iván Redondo,
0: home,
1: que li diu, hauries de recuperar el poder, si vols fer-ho, amb un relat potent de base. I Pedro Sánchez va fer una cosa que és la que fa Odisseu, és a dir, Pedro Sánchez va dir, escolta, he caigut del més alt, he caigut a la base, m'han decapitat, però jo vull recuperar el poder que m'han usurpat connectant amb tothom. I va dir allò de que agafaria el seu Peugeot atrotinat, sortiria un dilluns i aniria seu per seu del PSOE, per recuperar el seu partit. Va recuperar el seu partit i després la presidència, però ni va sortir un dilluns, ni va anar a tot arreu amb el PSOE, ni va anar a totes les agrupacions, però el relat va quedar.
0: I tant.
1: De connexió amb la base, d'una persona normal que connectava amb els altres. Odisseu, quan torna de tota la seva aventura a Ítaca, i veu que la seva dona, Penèlope, està aguantant amb prou feines, no?, els usurpadors que volen ja que es decideixi per un marit que substitueixi l'altre, ho acaba fent vestit d'això, de persona humil, molt atrotinada com estava la seva població, i aconsegueix remuntar a partir d'aquí. Jo crec que aquestes històries, una miqueta en el fons, allà ni que siguin al substrat, ens segueixen acompanyant i ens segueixen atraient.
0: Aquí el tema també és si ja ho pensava així el seu assessor, o també tu has fet la feina de sobreinterpretar-ho.
1: Hi ha una part... Evidentment, hi ha molts d'aquests que no estan pensant en dir, ah, Odisseu va fer això i nosaltres farem allò altre. No, són arquetips i són estereotips. És a dir, al final són comportaments que, com et deia, ens han emmarcat la vida, no? És a dir, és la història de l'heroi, que és també una referència, fins i tot, que a totes les pel·lícules veuràs, el recorregut de l'heroi.
0: El rei Lleó és Hamlet.
1: És això, és tal qual. Per tant, no és que costi o que hagis d'inventar-te gaire cosa per veure que tot segueix un cert patró, perquè al final és un patró de comportament social que té resposta. L'ha tinguda des dels grecs, com no l'ha de tenir ara.
0: I, Toni, darrere d'un polític triomfador sempre hi ha un gran assessor.
1: Mira, és una molt pregunta aquesta. No necessàriament, tot i que cada vegada més són necessaris els assessors, perquè vivim un món on la comunicació és tan present a les nostres vides en què necessites professionals que t'hi ajudin, no? És a dir, la meva àvia deia una frase mítica que era, diu, ja no hi ha líders com els d'antes, i jo li deia, iaia, però és que ja no som antes. François Mitterrand, president de França que ho va ser, als 80, va pillar una mica als 90, el cas és que hi va morir i tots van descobrir, la gran majoria de
0: el
1: població,
0: pastís,
1: van descobrir el pastís al seu enterrament, això que tenia una filla que es deia Mazarin, a més em sembla fantàstic que li posés Mazarin com el cardenal, que no és el Richelieu, és l'altre que també va escriure molt sobre el poder, que tenia 18 anys i no era la filla de la seva dona oficial, i havia estat vivint al complex de l'Elisi els anys que estaven ells allà. Avui en dia, tu creus que és possible una cosa similar? És a dir, guardar un secret d'aquestes dimensions i durant quant tant de temps?
0: Peta per algun costat, surt un pantallasso al OK Diario, alguna història et passa.
1: Per tant, necessites un punt de major protecció mediàtica, per dir-ho així, de més gent, de més equips, de més professionals que entenguin aquest entorn i que com a mínim intentin controlar una mica millor el teu relat. Per tant, avui en dia és més difícil que un gran líder no tingui assessors o equips al darrere, tot i que jo sempre ho dic, la incidència dels assessors de comunicació amb les decisions polítiques és inversament proporcional al pes i a la força de lideratge. Un líder fort, potent per si sol, és ell qui decideix políticament. Després l'assessoraran amb qüestions d'imatge, d'estratègia, X. Però un polític autèntic 100% ho pot ser una persona com a ésser individual, sí.
0: És que tinc la sensació que un bon assessor no té per què portar-te al poder, però un mal assessor t'allunya segur d'aquí. Ara em ve al cap el Huele a Leche, d'Albert Rivera,
1: amb
0: el pobre Cadellet.
1: Sí.
0: Saps que és d'aquestes coses que es queden a l'imaginari de tothom i ja l'has cagat. I és una mala assessoria, aquesta.
1: Sí, Ciutadans, en aquest cas, va patir d'una sobredosi de màrqueting polític. Jo sempre ho dic, com amb la utilització o la gestió de les emocions en la comunicació política, les emocions són necessàries. A Milan Kundera, l'autor de la insuportable lleugeresa de l'ésser, i deia que nosaltres no som ja l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis. L'homo sentimentalis. Per què? Perquè deia que som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, però més que mai som sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Deia perquè el llenguatge de l'audiovisual ens ha portat cap aquí. Clar, si això és d'aquesta manera, si som tan susceptibles a aquesta fiblada emocional, d'aquí tota la resta. És a dir, estem més exposats que mai a l'arbitrarietat de que el sentiment ens porti cap a una banda o cap a l'altra.
0: En tot cas, Toni, jo diria que el resum és que tot el que té a veure amb la comunicació política, res mai és gratuït, o com canta l'italiana Nada, sense un per què.

0: Sense un perquè, de la italiana Nada, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació, i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara avui en dia. Em miro moltes, i a més jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia, i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que a més ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law, i després a la segona temporada se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions... L'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn, i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no? I què no es passa per la cabeça, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé. Ell no era científic, però entrevistava molts científics, feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arribes, que és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional, és que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona. No? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat...
0: Tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades... Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que tu estàs passant bé, t'estàs divirtiendo? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, pues no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau, i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. Vivim una societat de les percepcions, també, no? Algú dirà de les aparences, i també això, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca... I la gent, això ha passat, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planejada, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan he sigut assessor polític, suposo que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor, sí. Assessora. Exacte. Això tenim clar. Però Això a efectes pràctics què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques de, dels, diguéssim, les estrelles de la, del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que és, llavors, jo, és aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maró sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants, o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maró. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament en el món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit: i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això. És a dir, jo on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més
0: Es pot saber estressant. Qui has assessorat, o això no s'explica?
1: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser el de la Pompeu Fabra...
0: Aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? Hi vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
0: Perquè... En parlarem, del Joan,
1: d'acord,
0: de la porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si te reclamen o et proposen fer muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar de tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que deies tu ara, tu has d'explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
0: Que
1: no?
0: Pel que estàs dient de partit que està acabant...
1: Sí,
0: això és Junts,
1: el Partit Demòcrata, no? Era Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts, sí, va, correcte.
0: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era. Que era de Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat a 1.000 i escaig quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, eh? És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo, o el Ferran Requejo. És a dir, era una llista, en què van dir la llista del president, que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no? Molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... ultra o sectària...
0: Clar, tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer a tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta...
1: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada, en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires al Parlament i no passa res.
0: Però això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, el mambo, el balneari, o sigui que d'aquí una temporada...
1: Ens toca doncs, mambo un altre.
0: Tindrem embalat aquí. Que, Toni, aquí hi ha un tema, perquè abans parlaves de François Mitterrand, per exemple. Clar, tu tens 48 anys, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: I portes molts anys amb això de la comunicació, però clar, com que estàs fet un xaval...
1: Això no? Em diuen. Això ho diuen les senyores mítiques, que són fantàstiques.
0: Deu haver-hi gent que diu, si porta 4 dies aquest, si és un nen, i realment tu ja estaves aquí quan Naranjito era una mandarina, pràcticament.
1: Ja exacte, jo tenia samarreta de Naranjito, tinc la foto mítica, sí.
0: O sigui, ets com el títol de la cançó que està sonant de fons, no? Ets Forever Young.
1: M'ho han dit sobretot les noies de... I dic noies perquè són totes dones, com a mínim a les que m'han maquillat a mi, de maquillatge de les teles o això, que a vegades m'ho diuen, diu, què et poses a la pell? Molt que em diuen, que t'has fet alguna cosa? I jo dic, no, s'ho juro que res. És a dir, cada matí diu allò, el sabó de cosa, el de cata, tal, i ja està. I mira, és una qualitat que tenim a casa, no és que siguin molt alts, però la pell ens l'han cuidada, sí, ens la natura, vull dir, la biologia. I sempre m'han dit això, que semblava més jove el que era. T'he de dir, Jordi, que això no és necessàriament una cosa bona.
0: A mi m'ha passat, i quan amb 18 anys sembla que en tinguis 12... Dius, ostres, jo vull la barba, sí. O sigui, vaig amb nens que semblen el meu pare, tio.
1: Que és bonic des d'alguns punts de vista, però d'altres, a nivell professional, per exemple, mira, jo recordo que quan vaig començar amb això, les tertúlies, i tu deies bé, jo el 2008 era director d'un diari... Que
0: el Singular.
1: El singulardigital.cat, exacte, ara es diu mon.cat, i el cas és que vaig començar a voltar per les tertúlies perquè els, diguéssim, els propietaris de la cosa deien, anem a donar visibilitat, això es fa molt, hi ha molts directors de diari o redactors que van a les tertúlies per donar presència de marca, no? Existeix aquest mitjà.
0: Toni Aire, el Singular.
1: El Singular Digital.
0: Exacte, pel Cairo, anem pel Cairo.
1: No posaven a més pel Cairo, t'ho deien si algú, si era per ràdio o així. El concepte és que a mi em va tocar, en una època ha canviat tot moltíssim, evidentment, amb gairebé són 20 anys, és que també... Però el concepte és que a mi va tocar interactuar amb mites vivents del tertulianisme a l'estil de López Burniol, Antoni Puigvert, Rafa Nadal, Manolo Milian Mestre, bueno, una que aguanta és la Milagros López Oliva, Pérez Oliva, mítica,
0: I tu allà enmig, de tots aquests tòtems, el xavalet, eh?
1: Allò, tenint... ara no sé quants anys devia tenir, però era jovenalla, semblant molt més jovenalla. Jo rec...

0: temps del xavalet, eh?
1: Allò, tenint, ara no sé quants anys devia tenir, però era jovenalla, semblant molt més jovenalla. Jo recordo un argument que es feia servir molt, que era, jo recordo una vegada, cap a l'any 2008, 9, 10, que surt un tema, hòstia, perquè, clar, aquesta relació Catalunya-Espanya tan complicada... Jo dic, bueno, és que els últims anys han sigut molt durs, perquè no ens hem d'anar gaire lluny i podem parlar del problema amb l'Estatut, tot el daltabaix que va haver-hi amb l'Estatut. Hi ha un senyor que abans... Jo havia començat a filar aquesta... No diré el nom, però no diré... Però començava a filar aquesta frase i em diu, Toni, bueno... Diu, tu te'n vas aquí, diu, però ja al 1700... Tu, perquè ets molt jove, però ja al 1714... I jo li vaig dir, escolta, és que crec que eren més o menys igual de joves, al 1714, tu i jo, no és que sigui... Però sempre la qüestió de l'edat te la treien, per intentar-te... Si hi havia una contraopinió, eh? És a dir, si
0: sí,
1: hi havia...
0: Sí, és que el xaval, bé, és un clar, nen, encara...
1: Xaval,
0: has de veure moltes coses, encara.
1: Crec que tenien tota la raó, que havia de veure moltes coses, però que semblava més jovenet del que era, això també.
0: Doncs va, escoltem una mica el Forever Young.

0: fet un cop d'ull a la teva bibliografia i és admirable perquè aquí s'aprofita tot, eh? Has escrit un munt d'assajos on aboques els teus coneixements en el món polític i després també has escrit ficció, concretament novel·la negra.
1: Sí.
0: Que el primer d'aquests llibres, no?, que és
1: Cosa Terra,
0: passa en una campanya electoral. El segon, Mort en diferit, passa amb el tema de les tertúlies.
1: Sí.
0: I crec que la trilogia o acaba o a la universitat o al Barça.
1: Doncs ho hauran de llegir per comprovar-ho, però vas molt bé. Vas molt ben orientat. Això sortirà al Sant Jordi l'any que ve. Estem parlant del 2027, he de tancar trilogia. Sí, ja estic treballant-hi. Ja fa uns quants mesos. I has encertat, sí, tancarem en un d'aquests jocs. Jo tenia el meu director de tesi, que em va dir una frase molt mítica en el seu dia, que era, diu, de la tesi n'has de fer com del porc, se n'ha d'aprofitar tot. Ja no em queda ni la pell de la tesi directament, de tota la que el vaig aprofitar, però sí la feina que fas. No, és a dir, jo crec que és una gran sort els qui ens podem dedicar a una cosa que ens agrada i que no és feina. Jo et deia això quan era petitet, que m'agradava molt llegir els còmics o estar a casa amb els ninos, però una cosa que m'agradava molt era dibuixar, que encara segueixo fent. I el Josep Pla deia allò de que nosaltres creixem, els catalans creixem, que som uns grans copistes, deia. Al final creixem per imitació, no? Aquells nens petits marrecs que veus que caminen i caminen com el pare, igual. Però igual. És a dir, per què? Perquè observem, perquè imitem. A mi què passava? Que a casa amb uns pares no es posaven d'acord amb els diaris i normalment sempre en teníem un parell, o la Vanguardia i el Periódico, o un dels dos, no? I jo pescava allò i reproduïa, quan començava a dibuixar, reproduïa el que hi havia tires còmiques mítiques com del Sió, com del Ferreres. Toni Ballori era un estil més esquemàtic, m'encantava també. Però jo reproduïa aquells dibuixos i, per tant, ja des de molt petit i d'una manera bastant inconscient, doncs el cas és que la política va entrar a la meva vida, perquè aquells personatges que hi havia allà eren en Jordi Pujol, en Pasqual Maragall, el Miquel Ló Roca, el Felipe González, el Fraga... És a dir, eren els personatges que estan en aquells còmics. I la política va entrar a la meva vida no com entra en moltes vides d'una manera intrusiva o que ho lliguen a una cosa pesada, desagradable, etc, sinó agradable, precisament, lligada al que jo volia fer, el que m'agradava fer. Llavors, sempre m'he dedicat a un món, afortunadament, perquè jo no sé encara com ha passat, jo encara no sé com he arribat a fer totes les coses que he anat fent i com ho he passat pipa, i m'ho segueixo passant pipa i que per molts anys toco fusta, però el concepte és que no va formar part d'un pla predeterminat, sinó que he anat fent coses que m'han agradat molt. Per tant, quan et dediques a això, tens la sort de que, home, tot pot servir, perquè al final visc en aquesta bombolla, no? És a dir, quan em van plantejar, recordo el Joan Reimbau i la Mireia Lite, els editors de Penguin, que em van venir a buscar a la Campana, em van dir, escolta, Toni, tu segur

0: segurament has vist moltes coses de la política que no pots explicar. I jo deia, efectivament, entre altres coses, perquè si tu, tant si ets un periodista que interactua amb fons, hi ha un pacte de no revelar tot, perquè donen claus d'interpretació, i també quan he estat d'assessor, doncs el cas és que per contracte ni que sigui, hi ha un contracte de confidencialitat on no ho pots explicar tot. I em va dir, evidentment, però si novel·les...
1: Clar, la ficció, tot i cap.
0: I canvies. I llavors van dir, bueno, doncs podrem explicar coses molt divertides que passen en la política catalana o espanyola fent-ne comèdia. Jo he sigut un fan des de petit de les novel·les d'Agatha Christie, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de Hammett, del pare Brown, de Chesterton, tot. Això també m'ho vaig empressar moltíssim. I m'hi vaig atrevir a fer un personatge que es diu el Max Margarit, que és el meu...
1: Alter ego.
0: El meu alter ego, això diuen, investigador, i el vaig voler posar en un escenari que em fos familiar, és a dir, i tu ho has dit molt bé, campanyes electorals, platós de televisió, i per què no, algun gran estadi.
1: Sí, que podries. Després de Cosa Terra i Morta en diferit, que ningú s'estranyi si el tercer es diu Tanca la porta, per exemple.
0: Seria...
1: Perquè tu vas estar a la campanya de la porta, sí. Però no la d'ara. A la del 2003, que ja eres, què, 25 anyets?
0: Sí, bueno, mira, estava fent la tesi doctoral. Estava fent la... Abans de 25 anys, crec que devia tenir. Però sí, devia ser això.
1: I feies allà?
0: Mira, la vida, el que et deia ara, jo, precisament, a mi em van becar per fer la tesi doctoral. I la beca implicava que tu adquiries el compromís de fer la tesi en 4-5 anys, ara no recordo quan era. Però enmig d'aquell temps, bàsicament, la teva principal ocupació era aquesta. Per tant, era una vida... Cobraves 4 rals, però sí que és veritat que era bastant entranyable, perquè tu t'havies de muntar el teu univers i havies de fer la tesi. A canvi d'això, les poques obligacions que tenies era doncs, fer algunes substitucions. Si alguna vegada faltava algun profe, et deixava de la facultat, et deixava una cosa a fer i tu l'havies de portar als alumnes, etc. Molts dies estava a la sala de profes i un dia va passar una cosa molt interessant, any 2003, que mentre dos professors a la sala de professors estaven discutint sobre el Barça, un altre em va dir a mi, Aire, tu això que estudies dels gabinets de comunicació i estratègia dels partits, això ho hauries de viure per dins per retratar-ho bé. Hauries d'anar a un partit i fitxar. Jo li vaig dir, home, és que a mi m'agradaria fer periodisme polític algun dia, no? I si jo em poso a treballar per un partit ja quedaré molt marcat. Any 2003 era això. Després tinc un munt de companys que van fer el recorregut, que és el que em va animar després a fer-ho a mi. És a dir, de gent que entrava, sortia, un govern a l'altre, a un partit a l'altre, i tornava, i si feien bé la feina en un espai amb l'altre, doncs era possible. Total, en aquell moment que jo li dic aquesta frase, any 2003, hi ha un dels dos que se'm gira i em diu, escolta, doncs ara hi ha una cosa molt política que oficialment no ho és, que són les eleccions al Barça. Jo estic amb un nano, diu que jo crec que pot fer un bon paper, es diu Joan Laporta, tal. Doncs t'ho juro, van així. Tenim la seu aquí al costat. Jo estava llavors a la Facultat de Comunicació Blanquerna, que està al costat de plaça Catalunya, i a universitat, i el cas és que ells tenien la seu, bueno, després hi ha altres, la seu de campanya de la Porta, a Passeig de Gràcia, en plaça Catalunya. M'hi vaig plantar, eren 4, necessitaven voluntaris, i vaig acabar portant la web d'aquella campanya. I una cosa va portar l'altra. Aquell home va guanyar contra pronòstic dient que fitxarien a Beckham. Bueno, que tenia el fitxatge bastant avançat.
1: I finalment, gràcies a Déu, va ser Ronaldinho.
0: Va ser un Ronaldinho que ens va regalar uns anys fantàstics. Que jo ja vaig viure com a director de la revista Barça.
1: Que això t'anava a dir, que t'he llegit dir que el poder sempre treu el pitjor i el millor de l'ésser humà. I que la teva etapa a la revista Barça és on més has viscut la perillositat humana.
0: Sí, el que he viscut més la com reacciona l'ésser humà davant del poder o l'expectativa de poder. Jo he treballat en universos on estàs bastant a prop del poder. El món del periodisme està bastant a prop i en interacció amb el poder. El món de la universitat també, un cert poder. El món de la política, que tenia de dir. Però jo crec que a Catalunya, el Barça... té un poder simbòlic que no té cap altra institució. I, per tant, això la gent ho ensuma, la gent ho veu, i treballar al Barça és fantàstic, és una de les experiències més boniques que he tingut, però també és dur, perquè, home, té un ritme i una competitivitat i això, que la catifa vermella te la posen de Beijing als Estats Units, passant per on sigui, no? Jordi Pujol va dir en el seu dia que quan era president de la Generalitat va haver-hi un moment que posava molt l'accent en que era el govern de Catalunya i no de la Generalitat, perquè deia que hi havia països que quan deia Generalitat es pensava que era el president d'una companyia d'assegurances. I després va haver-hi un altre conseller, Carretero, amb els temps del tripartit, que va dir que Catalunya era més important ser president del Barça que president de la Generalitat. Una cosa i l'altra, enteses com a la votat que són, sí que traspua la idea de que hi poques coses tan universals de, que projectin tanta, pues això, l'aspiració de molta gent des d'un punt de vista simbòlic, de diners, de prestigi social, etc, que té el Barça. I això, com no s'hauria de traslladar a la dinàmica interna, no?
1: El que queda clar és que el Toni Aira és molt del Barça i molt de Barcelona.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Are From Barcelona, del grup suec I'm From Barcelona, sonant al llapis de memòria del Toni Aira, que aquest és un tema que podria ser perfectament l'himne de tots els expats que actualment tenim a la ciutat, però no, perquè aquesta cançó està avançada als seus temps, és del 2006, ja té 20 anys de vida. Ara, Toni, em sembla bastant curiós que la cançó que has triat per il·lustrar el teu amor per Barcelona la cantin uns suecs i tu la descobrissis a Menorca. O sigui, és la cançó que parla de Barcelona menys barcelonina que he conegut en ma vida.
1: Bé, o no, perquè jo la vaig descobrir a Menorca perquè vam fer un viatge amb una amica allà i la va posar i em va frapar, sobretot perquè, a més, jo sóc molt de... Era molt, abans més, de videoclips, no? Jo tenia cintes i cintes de videoclips que em gravava de quan sortien a la tele, i aquest videoclip no té pèrdua. Pensa que jo vaig anar a un concert dels de l'Any From Barcelona aquí, a la nostra ciutat, que ara no acabo de recordar on era, però eren més ells a l'escenari que naltros de públic, perquè eren uns 20 aproximadament, o 20 i pico.
0: Que la llei diu que si hi ha més gent a l'escenari que baix, no hi ha concert.
1: Llavors no revelaré on va ser, perquè no hi hagi una cosa
0: reta. És una llei no escrita.
1: És una llei no escrita. Doncs mira, ells se la passaven pel forro, com tantes altres coses, i el nom, que és com l'antinom també, a Inform Barcelona, tu saps que el van agafar d'un personatge que per ells era mític, que era el Manuel de l'Hotel Faulty. L'Hotel Faulty, o Faulty Towers, dels Monty Pythons, clar, nosaltres quan la passaven a TV3 teníem un personatge que era el Manuel, que sortia, que es queixava sovint, però que mai el vam sentir dir I'm from Barcelona, I'm from Barcelona, però és que la versió original, Manuel no era mexicà, que era com semblava a TV3. Manuel, en la versió original...
0: Ho vaig agafar rasquis jo, generacionalment.
1: Clar, no, aquesta és una referència vintage, però els Monty Pythons eren mítics i el Manuel també, i bé, doncs vam fer la fusió.
0: Que tu ets de Barcelona, de Poble Nou, i per tot el que hem parlat, em fa la sensació que, a més de ser un nen que semblava molt més petit del que era, també era un nen viejoven, que això és com una contraposició absoluta.
1: He estat a punt de posar-te la cançó també dels OGT Calor, del tema...
0: Sí, un nen que sembla molt més petit del que és, que a sobre es comporta com un senyor gran.
1: Perquè en part em van criar els meus avis, i això ha passat amb molta gent. Els pares treballaven molt i els avis ja estaven jubilats, i llavors t'agafaven aquelles coses. Jo recordo veure amb la meva iaia Dinastia, Santa Bàrbara, totes les sèries possibles, Falcon Crest, tot allò, com no havíem de sortir. I anant amb ells... al Poble Nou, que jo sempre dic que sóc del Poble Nou abans de que fos guai, que la gent descobrís que era guai i que gairebé havíem d'anar, no, havíem de passar uns ponts de ferro obert fantàstics, rovellats, per anar al que llavors era una protoplatja, abans del 86, a la Vila de Barcelona, i vivia en un barri del qual jo ara n'estic exiliat. Jo sempre dic que sóc un exiliat del Poble Nou.
0: A Sant Antoni.
1: No hi puc viure. A Sant Antoni estic feliç i m'ho passo molt bé, però jo algun dia no renuncio a tornar al Poble Nou. Ara els preus m'ho posen difícil.
0: Família d'optometristes... Tu no has seguit el negoci familiar, has tingut el detall de portar ulleres, no?
1: Sí, per... sóc un gran fan de les ulleres i tocava molt de resquilló una òptica que tenia, doncs això, un tiet de la meva àvia, etc, que és cap on podria jo haver orientat la meva vida professional si no fos que ho vaig intentar ben bé obligat per la circumstància que la família no entenia que amb això el periodisme em pogués guanyar la vida, i primer ho vaig intentar amb l'òptica, vam veure que jo no. Que no donava, i vam reconduir aquelles coses de les segones oportunitats de la vida que són tan fantàstiques.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, tu formes part d'una generació que ha crescut entre tabús?
1: Sí.
0: Tu com vas portar el tema de la teva orientació sexual en la teva adolescència?
1: Mira, és molt curiós perquè jo, per exemple, sempre ho dic, que no ho vaig viure, diguéssim, des d'un punt de vista de prendre una consciència total. El cervell, jo sempre he pensat que és un element molt potent i que pot fer que certes coses les arraconis o facis com que no hi són.
0: Això no toca, de Pujol.
1: Sí, o com aquella realitat, que després l'han conjugat molts altres, però ens la conjuguem moltes vegades nosaltres. O això no hi és, més aviat, no? I ja et dic, aquesta circumstància va fer que durant molt de temps jo no ho visqués malament, sinó que simplement no ho vaig viure. No vaig viure veritablement el que era la meva vida des d'aquest punt de vista. I home... Tot canvia molt. Jo sempre ho dic, que quan he tingut alumnes, no? Jo sempre amb els alumnes m'agrada aprendre molt d'ells, intentar ajudar-los a dins i fora de l'aula, no? I a vegades hi ha molts d'ells que quan acaba l'etapa de lectiva acabes mantenint una relació d'amistat. Mm-hmm. No dic de mestre deixeble, però sí, hi ha molta gent que quan avui en dia et diu que encara els és difícil, per exemple, sortir de l'armari, ho entenc perfectament, perquè el món ha pogut canviar molt, però l'ésser humà és com és, i moltes vegades cada casa és un món, i jo sempre els animo a fer el pas, perquè tot és molt més senzill del que ens muntem al camp moltes vegades, o del que ens deixa veure el nostre camp.
0: No, idealitzem també en negatiu. De dir, ostres, explicaré sí. això i es caurà el món.
1: És el patró bàsic de pensar que s'acabarà el món, sobretot amb les nostres famílies, i que en el moment en què passa tot és... ho acostuma a ser, no vull generalitzar, però la reacció acostuma a ser molt millor de la que t'esperes.
0: Toni Aire, amb què tanquem el teu llapis de memòria? Amb Adrià Puntí i Viatge d'un savi vila trista cap enlloc, o amb Hoy de l'Hombre Gancho?
1: Home, doncs jo diria l'Adrià Ponset.
0: Bueno, l'Adrià
1: Puntí,
0: que tu et recorda...
1: Ah, sí, el mític Ponset, Eduardo Ponset.
0: Doncs... és el Manel no la troba. Viatge d'un savi vila trista cap enlloc. La tens al final del guió. La tens? Doncs ja està sonant. I jo li puc dir al Toni, Toni Aire, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, Jordi. Moltes gràcies. Ha sigut fantàstic.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vilà a la web, Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar al llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el mestre.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Afers Socials admet que les demandes d'ajuts a l'habitatge creixeran amb la descongelació dels lloguers. Això sí, confia que la llei mitigarà els seus efectes. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: El Ministeri va concedir l'any passat 1.847 subvencions d'aquestes característiques, que són 400 més que l'any anterior i van tenir un cost de més de 4,4 milions d'euros. Avui començarem repassant les xifres del balanç d'activitat del Ministeri d'Afers Socials. Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Explicarem, ens endinsarem en aquesta memòria d'activitat del Ministeri d'Afers Socials de l'any passat, en què també podem destacar que les famílies unipersonals i les monofamiliars són les que més ajuda demanen.
1: Al balcó d'avui, dimarts 19 de maig, us explicarem que el silenci administratiu de les administracions canviarà a negatiu amb la nova llei del sòl. És un dels pactes que han arribat al govern i als comuns per reformar la llei del territori i de l'urbanisme.
3: I detallarem l'informe publicat per l'informe Space de l'any passat, que és una enquesta penal del Consell d'Europa, que indica que el Principat té un dels percentatges més elevats del continent de dones empresonades i de persones estrangeres recluses.
1: I Concòrdia proposa vigilar la petjada digital sobre els menors. Les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Atxé han presentat la vintena d'esmenes que han elaborat a la modificació de la llei dels drets dels infants i de l'adolescència que està en tràmit parlamentari.
3: I en clau comunal marxarem fins a Canillo perquè l'ampliació del mirador del Roc del Quer costarà uns 2,5 milions d'euros segons la convocatòria del concurs canillenc.
1: I en esports, Carles, quines notícies tenim avui?
3: Canoa i caiac, parlarem de Mònica Doria perquè comença la temporada amb el Mundial com l'objectiu principal i abans d'ell farà dues curses de la Copa del Món per preparar-se per a la cita d'Oklahoma del mes de juliol.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: A Afers Socials admet que les demandes d'ajuts a l'habitatge creixeran amb la descongelació dels lloguers, però confia que la llei mitigarà els seus efectes. El Ministeri va concedir l'any passat 1.847 subvencions d'aquestes característiques, que són 400 més que l'any anterior, amb un cost econòmic que va fregar els 4,5 milions d'euros. Representen un milió més que no pas el 2024, però si s'afegeixen els ajuts puntuals, els quals també van a fregar el milió d'euros, la xifra definitiva que va satisfer Afers Socials els Carles va ser de 5,3 milions.
1: El director del departament, Joan Carles Villaverde, no amaga que l'habitatge és una de les principals demandes que tenen i tampoc dubta que continuaran creixent en els pròxims anys, sobretot a partir de que s'aprovi la descongelació dels lloguers. Però sí que comenta que la llei té mecanismes que ajudaran a reduir-los. Si tot i així hi ha persones que necessiten ajuda, el Ministeri apunta estarà preparat per donar-la.
2: Prevec, però la prevec molt baixa. Si s'apliquen les coses en funció del que jo entenc que haurà d'exercir, en funció de lo que la llest, el projecte de llei estableix, uns increments gradualment, i que si les coses es van fent així, no crec que tingui un impacte un impacte important, que hi haurà un increment en la renda, segur que aquest increment supera el 30% de les ingressos que té la família, disposarem dels ajuts i disposaran dels ajuts perquè puguin fer front amb aquest nou import.
1: La majoria dels ajuts els donen que tenen la majoria dels ajuts, volem dir que dels que donen tenen nous contractes de lloguer, per tant, amb rendes més elevades. A més, també ha especificat que una part important del cost econòmic ve motivat per situacions de desnonaments, una xifra que també es reduirà perquè disposen de 8 immobles a l'edifici Ribasol de la Massana per fer front a aquestes situacions. En aquest sentit, Villaverde ha afegit que una setantena de persones no han renovat la demanda perquè ja viuen en un pis del parc públic, una circumstància que anirà a més, a mesura que s'inaugurin noves promocions.
2: Entre totes les accions que s'han anat desplegant mitjançant el govern en matèria d'habitatge, habitatge públic, habitatge de lloguer assequible i les prestacions donades, doncs, bueno, estan fent que aquesta tensió inicial estigui baixant. La problemàtica encara hi és.
1: Per la seva part, el Servei Social d'Atenció Primària va atendre 264 informes, expedients relacionats amb l'habitatge, una xifra molt similar a la dels anys anteriors, com al 2023, i als anys anteriors, volem dir, del 2023, i és el motiu principal, és el preu dels lloguers.
0: Per cert que les famílies unipersonals i les monoparentals són les que més ajuda demanen. Així consta en aquesta memòria d'activitat, ho explica novament Joan Carles Villaverde, cap del departament, que van rebre 879 expedients en el Servei Social d'Atenció Primària, dels quals aquests dos tipus de famílies representaven el 75% del total. Concretament, van ser 750. En el primer cas, suposen un 44% més que no pas el 2024, i en el segon, un 31% més. Diu Villaverde que, en el cas de les famílies monoparentals, són majoritàriament dones amb algun infant, mentre que les unipersonals varien en funció de l'edat de jubilació. Abans els 65 anys acostumen a ser homes i després dones.
2: La família unipersonal i la família monoparental són les dues famílies que generalment se n'emporten o disposen de la major part d'ajuts per la seva situació i poca capacitat de generar recursos. En tot cas, pel que fa a les famílies unipersonals, aquella gent que viu sol, sí que majoritàriament són homes de més de 50 anys. A partir de 65 anys ja són més dones.
0: També ha comentat que el Servei Telefònic d'Urgències va fer 236 intervencions l'any passat i el 75% de les quals corresponien a casos de violència de gènere. Per altra banda, s'ha referit a la Comissió de Valoració Sociosanitària i ha comentat que l'any anterior van atorgar 287 ajuts. 125 van ser per accedir a una plaça concertada en una residència privada. I aquí recorda que de les 378 que hi ha al país, en gestiona Afers Socials 272, que són el 80% del total. El mateix passa amb els centres de dia, que van assignar eliminar 100 demandes el 2024 i de les 165 que hi ha, 130 les gestiona directament al Ministeri. Finalment, el cost públic d'aquests serveis va arribar als 6 milions d'euros. La ministra Trini Marín, per la seva part, ha explicat que el nou reglament de la Comissió Nacional de Valoració, la CONAVA, estarà enllestit a finals d'aquest any.

0: Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Demà la temperatura continuarà la seva línia ascendent. Avui ja han superat els 20 graus. Si bé la temperatura no ha pujat molt més, sobretot perquè els núvols són abundants, ara amb alguns xàfecs que tampoc deixen molta aigua, però fins ben entrada la nit es mantindran els núvols. Després aniran marxant i demà al matí no farà massa fred. Andorra la Vella una mínima propera als 10 graus. Després, en general, farà molt de sol i les màximes ja passaran amb facilitat dels 20 graus, apropant-nos als 25 cap al sud del país, al fons de les valls. Durant la tarda, de nou, algunes nuvolades, però ja amb gotellades molt localitzades. I en dies posteriors, dijous, divendres, en endavant, les temperatures màximes superaran els 25 graus amb moltes hores de sol.
3: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Sempre al teu costat.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
7: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
9: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
10: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
9: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.

0: Són les 7 i 33 minuts. El silenci administratiu a les administracions canviarà a negatiu amb la nova llei del sòl. Aquest és un dels pactes que els comuns han arrencat al govern després de la trobada que han mantingut els cònsols aquest matí a Ordino, segons han explicat les mandatàries d'aquesta mateixa parròquia i també de la Massana, Maria del Mar Coma i Eva Sansa. L'entesa entre administracions per pactar conjuntament una sèrie de millores que entregaran al Consell General perquè és l'encarregat de reformar la llei del territori i l'urbanisme, Carles, ja és pràcticament total.
1: Sí, entre els punts d'aquest acord ha especificat que hi ha la possibilitat d'aplicar quotes sobre construcció a tot el Principat i en determinades casuístiques, i sempre segons la voluntat de cada corporació. L'altra gran novetat és que el silenci administratiu passarà a ser negatiu, a diferència d'ara.
2: És a dir, positius. Els silencis positius que actualment doncs, tenen alguns tràmits, doncs, que siguin negatius, perquè al final moltes vegades doncs, hi ha una implicació directa amb tot el que és l'urbanisme de la parròquia, i en uns tempos doncs, que són molt complicats de poder complir, i sobretot doncs, que si no hi ha resposta per part de les administracions, que mai es doni que el silenci diguem, es prengui com algo positiu, sinó com negatiu.
1: Per altra banda, han proposat que sigui el COEX i puntualment les mateixes corporacions qui s'encarreguin de la neteja de les calçades després d'un accident de trànsit.
0: Encara en clau política, Concòrdia proposa vigilar la petjada digital sobre els menors. Núria Segués i Maria Àngels Atxé han presentat la 20a d'esmenes que han elaborat sobre la modificació de la llei dels drets de la infància i de l'adolescència, amb les quals volen abordar la realitat dels menors sobre l'entorn digital i els perills que poden córrer. D'aquesta manera, expliquen que van encaminades a reforçar els seus drets d'una manera més clara, efectiva i aplicable.
1: Algunes propostes inclouen la concreció de definicions que ja preveu el text inicial, com ara la de continguts inadequats. Segons H, englobaria aquells que mostren violència física o psicològica, també la pornografia i els que incitin a l'autolesió, així com els discursos d'odi i els bèl·lics. Una altra és la de la petjada digital, com bé deies, i aquí apela atenció als pares o als progenitors perquè tinguin molta cura a l'hora de penjar imatges dels seus fills menors d'edat a les xarxes socials, perquè el dia de demà, diu, se li podrien girar en contra.
3: Penjar una fotografia d'un infant petit a la platja pot semblar fins i tot una imatge tendra, però d'aquí a uns anys aquesta imatge o aquest contingut pot acabar fora del circuit, fora de control, i pot ser utilitzada per tercers.
1: Finalment, consideren que la reforma de la llei hauria d'anar en coordinació amb la modificació del Codi Penal, i d'aquí que incloguin altres tipificacions penals, com ara el grooming, que és el contacte per part d'un major d'edat amb un menor a través de les xarxes socials, principalment per aconseguir els seus favors o manipular-lo, així com el deepfake o el fet de generar o modificar imatges a través d'intel·ligència artificial.
0: I Andorra té un dels percentatges més elevats d'Europa de dones empresonades i també de persones estrangeres. Així es desprèn de l'enquesta penal que ha elaborat el Consell d'Europa. L'informe afirma que el Principat té un 12% i mig de dones empresonades, que és un dels més elevats d'Europa, com dèiem, quan la mitjana és del 6%. Pel que fa a la població estrangera, representa el 72%. En el cas de la mitjana europea, es queden al 26%. La taxa de població penitenciària és de 86,8 per cada 100.000 habitants i la ràtio de rotació és de poc més del 71%, un fet que indica que el sistema és dinàmic, que té una alta entrada i sortida d'interns. I abans de passar als esports, Carles, l'ampliació del mirador del Roc del Quer costarà uns 2,5 milions d'euros.
1: El Comú de Canillo ha convocat un concurs d'idees per ampliar i envellir aquest atractiu turístic amb l'objectiu de reforçar-lo i consolidar-lo com un dels espais emblemàtics de la parròquia i del país. D'aquesta manera, segons ha confirmat la mateixa corporació, s'estableix que l'import màxim que podria costar la reforma són aquests 2,5 milions d'euros.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Comença una nova temporada de Mònica Dòria, Carles.
1: Sí, i és que arranca aquest nou curs amb dos copes del món abans del Mundial. Seran durant el pròxim mes de juny, però és que el camí cap a Los Ángeles ha començat, sí, encara que quedin dos estius, perquè ja el procés de classificació ja compta per enguany, no només en aquest campionat del món, que coincideix amb el mateix canal on se celebrarà la cita olímpica, que serà Oklahoma, sinó també amb dos copes del món després dels mundials a la Seu d'Urgell i a París. Però l'objectiu principal serà aquest mundial a Oklahoma i per preparar-se per arribar bé de les dues copes del món, de les tres copes del món al calendari, en farà dues.
5: De les tres em sembla que en farem dos, perquè generalment són tres setmanes seguides i per programa i també per optimitzar una mica i per assegurar-nos que arribarem bé en aquest mundial, hem decidit fer-ne dos en comptes de tres i optimitzar aquestes dues.
1: S'haurà de preparar bé perquè ningú del circuit havia estat en aquest canal d'Oklahoma i haurà d'entrenar-se moltes hores per adaptar-se abans en un canal complicat i que no té cap similitud amb els habituals del continent. I a més afegirà la competició de kayak cross, on ha dedicat una dedicació especial en aquesta disciplina per millorar i pujar el rànquing.
5: A nivell de planificació sí que li vam voler donar un punt més a aquesta temporada, perquè jo volia millorar el meu rànquing, volia millorar la meva performance i sabia que per fer-ho necessitava doncs, donar-li una miqueta més de hores, i ho hem fet, però bueno, sense deixar de banda totes les demés, evidentment.
1: Això sí, sempre sense deixar de banda les altres dues modalitats, tot i que sempre li ha costat més aquest kayak cross. Dijous farà la presentació oficial de la temporada en un acte a la Seu de Creant.
6: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen 10 segons de les 7 i 40 minuts, Carles. Demà ve el primer ministre de Portugal. Estàs preparat?
1: Sí. Mira, una visita que molts agrairan, sobretot la comunitat lusitana, aquí al Principat, i que ho explicarem aquí al balcó, encara que sigui poc abans del programa.
0: Molt poc. Doncs estarem molt pendents. Carles, gràcies i fins demà.
1: Fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.ad, del butlletí informatiu Hora 25, o si no, demà a l'espai Oi por Oi. Passeu una molt bona nit i ens retrobem aleshores.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Pues tengo el sitio ideal. PortAventura World. El lugar donde todos se ponen de acuerdo. 15% de descuento en hotel más entradas, reservando en tu agencia Halcón Viajes.
9: El primer día que yo conocí a María Jiménez era el primer día que iba a este programa.
10: Los gatopardos de El Faro.
9: Cuando llegué, ella estaba medio desnuda en el camerino. Me dijo, toma, estas son las llaves de mi casa. Esta es la dirección y ve cuando te dé la gana, esté yo o no esté yo. Lo único que te digo, si coges algo del frigorífico, lo tengo todo contado, repónelo.
11: ¿Te dijo
9: Reponga
11: eso?
9: Usted esto, pero si no...
11: ¿A dónde se va tu cabeza al escuchar esto?
12: Disfruta la entrevista al completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
13: La Ventana. Con Carles Francino.
0: Y con Isaías Lafuente, con quien cada tarde hasta ahora nos disponemos a repasar...
13: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
0: Hoy lo de lunes a martes, poco te apartes, creo que no funciona, Isaías.
14: No funciona. Vaya martes, Francino.
0: Sí, sí.
14: Y nos lo queríamos perder, que es la palabra que hoy va a manejar El Faro, precisamente. Bueno, esta mañana, el Hoy por Hoy, arrancaba ya con un aviso preocupante de la OMS sobre la posibilidad de que el mundo viva una nueva pandemia. Y claro, nos preguntábamos cómo nos podría afectar en un mundo en el que Trump, entre otras cosas, ha minado la OMS.